0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient

0: És que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia: és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és
1: Val.
0: què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
1: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola, i avui posem el focus en la infància.
3: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
4: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
2: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
5: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
6: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
7: Son las 6:30 de la mañana, las 5:30.

0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
2: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
6: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
4: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
7: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
8: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
4: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
8: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics, l'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de 4 enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
3: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
10: Estats Units avui compensa.
9: Estats Units.
10: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
9: Ah, mira.
10: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
9: No és molt dels Estats Units, no?
10: No és dels Estats Units.
9: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida.
11: de 1 en Onda Cero. Donde Alsina.
12: Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los datos, a las mucianas, a las geldunias, a los memos y a los tomases. Bueno, los tomases, los toms, los tomis, en el Día de su Santo. Felicitamos a Carmen Gavín, que hoy cumple 95 años en San Pedro de Vilamayó, a Juan Francisco Pavón, que cumple 61 en Cáceres, a Patrick Wilson, le caen 53 en Nueva Jersey, y a Tom Cruise, que hoy, cumple 64 años en Los Ángeles. Y seguro que nos está escuchando. Bueno, felicitamos naturalmente a la selección española de fútbol, que sigue adelante en el Mundial.
13: Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre y Jessica de Jesús.
14: Con mi cronómetro, se cumple ahora ya el 51. ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! ¡Señores! ¡Aquí está España! ¡Estos son nuestros poderes! ¡Los Ángeles, California! ¡España 3! ¡Austria 0!
12: Resultados de final el próximo lunes frente a Portugal, 9 de la noche. ¿Sí?

0: Nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de 3:15 de la nit al carrer de Portugal, quan diverses trucades al telèfon d'emergències han alertat que s'havien sentit detonacions d'arma de foc a la zona i que hi havia una persona estesa a terra amb una ferida greu. Els testimonis han explicat que s'han sentit entre 2 i 3 trets i que tot seguit diversos joves han fugit corrents del lloc en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat els serveis d'emergència han localitzat la víctima, un noi de 15 anys, inconscient però encara respirant amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, la qual ha assumit el grup d'homicidis de la DIC de Barcelona.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Deixem enrere un dijous complicat a l'AP7 per múltiples accidents que han provocat talls, retencions i desviaments durant hores. El sinistre més greu ha estat el de la Pobla de Montornès, on un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega d'ampolles de cervesa, però no ha estat l'únic accident del dia amb camions implicats. També es van registrar afectacions a Maçanet de la Selva, a Martorell i a Castellví de Rosanes. Un xoc entre una moto i un camió ha causat la mort de la passatgera menor d'edat d'una moto. Amb aquest context, els transportistes coincideixen amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i consideren que la gratuïtat de la P7 no ha generat l'efecte desitjat. Alerten que les limitacions als vehicles pesants no són la solució, sinó que cal una millora de la infraestructura. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
2: Bon dia, Montse. La P7 és una carretera cabdal pels transportistes, ja que per allà passen el 60% de les exportacions d'Espanya cap a la Unió Europea. Així ho ha defensat a la brúixola el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carles Folchi, que reclama implicació de les institucions a les infraestructures viàries.
3: Al moment que s'han aixecat els peatges no s'han fet infraestructures importants i que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'Estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació perquè està en risc la vida no només dels particulars sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies.
2: Folchi assegura que estan satisfets, diu, de la interlocució tant amb l'Estat com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit, però lamenta alhora que això no és suficient, diu, perquè la bona solució mai arriba.
1: Más de uno Catalunya.
0: A Catalunya hi treballen més persones que mai i és que el mes de juny va registrar 4.800.000 afiliats a la Seguretat Social, un nou rècord històric. Ara bé, un cop celebrada aquesta xifra, la Generalitat ha d'afrontar dos reptes en clau laboral. I és que, tot i que es troben mínims històrics, la bossa dels aturats s'ha cronificat al voltant dels 300.000 i d'aquests preocupa sobretot l'edatisme que pateixen els majors de 45 anys. Albert Ferrer, responsable de Comissions Obreres.
4: Perquè veiem que aquelles persones de major edat també pateixen majors dificultats per trobar feina.
0: I mentre el Servei d'Ocupació de Catalunya segueix buscant-los feina, haurà d'encabir al mercat laboral els migrants que es regularitzin. Entre d'altres, preparen plans massius de contractació.
5: Diuen, necessitem X número de perfils, podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguessin trobar feina en aquestes empreses.
0: Eren paraules de Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat. Canviem de qüestió. En plana política, Salvador Illa reivindica l'estabilitat del seu govern després d'aprovar els pressupostos.
6: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
0: Els socis, en canvi, adverteixen al president de la Generalitat que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
7: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
8: Els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
0: Els pressupostos contemplen 50.000 milions d'euros de despesa i 3 de cada 4 aniran a parar a serveis públics.
1: Más de uno Catalunya.
0: I Informació en format més breu. Un home de 74 anys ha mort aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, a la comarca del Pallars Jussà. L'home està tret de l'aigua inconscient i, tot i les maniobres de reanimació, els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida. El lloc on s'estava banyant, al costat d'una zona d'esbarjo, no té servei de vigilància.

0: València i aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny. Més coses, Usted Que Estés ha celebrat que el Parlament, recollint una esmena d'Esquerra, hagi aprovat la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa, el PAE. La decisió beneficiarà unes 4.000 persones que passaran a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat educatiu. Ara els educadors d'educació especial, els integradors socials i les tècniques especialistes en educació infantil passen de la categoria C al grup B.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El Futbol Club Barcelona torna a la regla de l'1-1 del fair play financer. Això significa que podrà gastar cada euro que pugui ingressar i un tema molt important, inscriure jugadors sense els problemes de temporades anteriors. L'Espanyol anuncia el primer fitxatge de la propera temporada. A l'Escalatrava signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Avui es presentarà la primera equipació del conjunt espanyolista per la temporada 26-27. El Futbol Club Barcelona anuncia dues noves sortides a la secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Josef Afol finalitzen contracte i no continuaran al conjunt barcelonista.
0: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Como cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana.
2: Recreación del poeta venezolano.
1: Abigail Lozano.
2: Abigail Lozano. Se posa en Venezuela también algún pájaro de buen agüero, como el rescatista González de Madrid y bombero. Rescatan del cáncer Reyes y los suyos con cuidados. Es importante que nos mantengamos bien informados. Malo es el incendio. Bermúdez de Castro habló del aragonés. Desconfió del independentismo, alejado del general interés. Cercana a Lorca y a sus padres es nuestra Alejandra Torray. Nuestra porque es de radioficción, o sea, de lo que no hay. Hay montañas rusas, lo hablaste con el garrista y bajón. Rubén Santos se montó en una en directo, fue un subidón. Abajo, en Sevilla, un Sorolla encontró hurtado, lo devolvió porque es murciano, transformista y honrado.
1: Muy bien, muy bien. Ah, buen fin de semana, profesor.
2: Gracias, poeta
1: liberal. 6 minutos, llegamos a las 8.
3: Onda Cero Lleida. Onda Cero
4: Lleida. La Radio Catascó.
3: La Radio Catascó.
5: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Don Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
9: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Jo no sé què va fer con 5 hijos.
8: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
10: A veure si vindrà un tercer, saps?
8: Clar, a veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
11: La farmàcia contentíssima, clar.
8: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
10: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
8: Sí, estic d'acord.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
13: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
12: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
14: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Lleida, la teva radio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.

0: Bon dia, 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de l'accident d'autobús a la Rambla Ferran. Segons ha informat el Departament de Salut, 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i un altre estable dins la gravetat. Aquest dijous al matí hi havia 2 persones en aquesta situació, però en les darreres hores una ha passat a planta. Els altres 5 ferits també estan ingressats a planta en situació estable. 12 persones han rebut l'alta hospitalària. D'acord amb el balanç del vespre, l'accident va deixar, recordem, 44 persones ferides, de les quals 21 van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb fractures, lesions i traumatismes. I un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Segons Protecció Civil, abans de la 1 del migdia, el telèfon 112 ha rebut un avís que alertava d'un banyista que havia entrat de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo que no té servei de vigilància a prop del poble d'Aramunt. Fins allà s'han desplaçat 2 unitats terrestres i l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques, 2 dotacions dels bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des de l'inici oficial de la campanya de bany el 15 de juny. Durant aquest període, 6 persones més han mort ofegades a la platja. I l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, tindrà el primer vertiport del Pirineu, una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus d'enlairament i aterratge vertical elèctric i drons de càrrega. Aeroports de Catalunya han licitat aquesta setmana el projecte i les obres amb una inversió prevista de fins a 555.000 euros dins del programa europeu New.Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parapent a Organyà. I l'atur repunta un 1,7% al juny a Lleida, però la demarcació crea 6.276 llocs de treball en plena campanya agrària. El juny es tanca amb 15.155 persones que busquen feina, la xifra més baixa en aquest mes dels darrers 18 anys. I el Pau Paterres de Tàrrega viurà una 28a edició d'aniversari amb les actuacions de Sopa de Cabra i els Amics de les Arts entre els caps del cartell. El festival es redueix un dia per compensar la caiguda del pressupost i se celebrarà del 9 a l'11 de juliol. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero. En 20 minuts ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
2: Alsina, la hora...
3: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autobús a Lleida de dimecres al matí, 3 de les quals a la UCI. 2 persones segueixen en estat crític i una altra estable dins la gravetat, segons ha informat el Departament de Salut en el darrer balanç. Avui és divendres, és 3 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 18 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera i a Tàrrega, 18 a Balaguer i a les Borges Blanques, 19 graus a Mollerussa. Al Pirineu, 16 graus a Tremp, 12 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest divendres al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida temps estable, però durant la tarda al Pirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar precipitacions dèbils i aïllades poc significatives. Les temperatures avui es mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida i Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 a la Seu d'Urgell i 27 a Viellem i Aran. L'EMET ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a predominar la component nord al Pirineu i la component oest a la resta de Lleida. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. 9 persones continuaven ingressades aquest dijous a l'Hospital Arnau de Vilanova arran de l'accident d'autobús a la Rambla Ferran de Lleida, segons informava el Departament de Salut en el darrer balanç. 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític, un altre estable dins la gravetat. Dijous al matí hi havia 2 persones en aquesta situació, però al llarg del dia una ha passat finalment a planta. Els altres 5 ferits també estan ingressats a planta en situació estable i 12 persones han rebut l'alta hospital l'àrea d'acord amb l'últim balanç. L'accident, recordem, va deixar un total de 44 persones ferides de diversa consideració, 21 de les quals van ser ateses a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida amb fractures, amb lesions i amb traumatismes. I un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Segons Protecció Civil, cap a les 12:55 del migdia, el telèfon 112 ha rebut un avís que alertava d'un banyista que havia entrat de l'aigua inconscient en una zona d'esbarjo que no té servei de vigilància a prop del poble d'Aramunt. Fins allà s'han desplaçat 2 unitats terrestres i l'helicòpter del sistema d'emergències mèdiques amb dotacions dels bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que va començar de manera oficial la campanya de bany el passat dia 15 de juny. Durant aquest període, 6 persones més han mort ofegades, en aquest cas a les platges. I l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell tindrà el primer vertiport del Pirineu, una infraestructura pionera que permetrà operar aeronaus en l'aïllament i aterratge vertical elèctric i drons de càrrega. Aeroports de Catalunya han licitat aquesta setmana el projecte i les obres amb una inversió prevista de fins a 555.000 euros dins del programa europeu New.Link. La instal·lació aeroportuària també preveu començar aquest mes de juliol i les primeres proves per compatibilitzar la seva activitat comercial amb la pràctica del parament al municipi d'Organyà. I l'atur repunta un 1,71% al mes de juny a Lleida, però la demarcació crea 6.276 llocs de treball en plena campanya agrària. El juny es tanca amb 15.155 persones que busquen feina, la xifra més baixa en aquest mes des dels darrers 18 anys. I el Festival Pau Patarres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la seva 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals la setmana vinent, entre el 9 i l'11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que hi passaran Sopa de Cabra en el marc dels 40 anys, els Amics de les Arts, que en celebren 20, o la banda d'Argarina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. Altres noms destacats que hi actuaran, La Pegatina i Tietz, així mateix també. És una de les edicions més especials, ja que arriba després de les pèrdues que el festival va haver d'afrontar l'any passat per la suspensió de la darrera jornada arran d'un temporal de pluja i vent. Per això, el festival redueix un dia els concerts, segons explica Eva Balcells des de l'associació Pau Patarres.
4: A nivell pressupostari hem quedat tocats, hem decidit reduir un dia per poder oferir al públic un cartell a l'alçada i bé, trampejant, buscant nous patrocinadors, noves aportacions que ens ajudin a poder seguir fent caminar aquest projecte que amb 28 anys no podem deixar perdre.
1: El festival torna a oferir una programació especial pensada també per al públic familiar. Dissabte a la tarda, després que el temporal de l'any passat impedís celebrar la cita, torna ara el Pau Paquits amb inflables d'aigua, amb jocs de bombolles i una festa de l'escuma. La Càtedra Cervera Emili Pujol recuperarà aquest estiu l'activitat amb la celebració d'una nova edició del Festival Internacional de Música de Cervera després que l'any passat se n'hagués de cancel·lar l'edició per dificultats alienes a l'organització. El certament tindrà lloc del 12 al 15 de juliol a l'Església de Sant Domènec de Cervera i concentrarà la programació en 4 concerts protagonitzats pel Quartet Cosmos, Toni Marsol i Jordi Castellà, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Carles Cases, aquest últim amb una proposta dedicada a l'univers musical del cantautor Lluís Llach, que clourà el festival. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys acusat d'estafar una parella especialment vulnerable després de llogar-los de manera fraudulenta un pis a Golmés al Pla d'Urgell, del qual no n'era propietari. Segons ha informat la policia, l'arrestat els hauria cobrat 1.500 euros com a pagament inicial i els hauria promès que els entregaria el contracte quan tornés a cobrar la mensualitat de 500 euros pactada. La investigació es va iniciar diumenge, quan la policia va rebre un avís per la possible ocupació d'un pis de la plaça Major de Golmés, quan els agents van arribar al domicili van trobar-hi la parella, que es va mostrar sorpresa per la presència policial i va explicar que havia llogat el pis a un home que havia conegut dies abans a Mollerussa. I els Mossos

0: d'Esquadra també han detingut en aquest cas dimecres un home de 62 anys per vendre droga a Lleida. El presumpte autor vivia en un pis del carrer Palauet, al barri de la Bordeta, i la policia l'investigava des del mes de febrer. Al llarg d'aquests mesos, els agents que el vigilaven van poder observar 6 vendes de cocaïna i marihuana que l'home feia a prop del seu pis. Finalment, dimecres al matí, els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En el moment de la detenció, duia al damunt un embolcall de cocaïna i diners. Més tard, la policia va trobar al seu habitatge 30 grams de cocaïna embolcallats, 1 kg de marihuana, bàscules de precisió i altres estris relacionats amb el tràfic de drogues.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local, titular al diari Segre, la regularització treu a la llum 15.492 migrants que no tenien papers a Lleida. El nombre de peticions duplica les previsions inicials per a la demarcació i suposa l'equivalent a la població de Mollerussa. En la imatge de portada, transhumància d'ovelles del Pallars Jussà al Sobirà. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
2: Son las 8:00 en Canarias.

0: por auténticos artesanos que combinan la mejor tradición con la última tecnología para caminar. Cada pie es diferente y cada forma de caminar también es única. Por eso Callahan Adaptation se adapta a tu pie de manera natural, ofreciéndote siempre una comodidad excepcional en cada paso. Los tienes en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Aprovecha sus rebajas. Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio.
1: Como os queríais ir, os vais. Y no, si no, pues no haberlo pedido. Adiós, Javier Portillo, que tengas un día estupendo.
2: Adiós, muchas gracias.
1: Adiós, Pilar Gómez.
3: Adiós, que descanses el fin de semana.
1: ¿No has entendido todas mis advertencias? Adiós, Mamen Mendizábal.
4: Buen fin de semana a todos.
1: Adiós. Amón, hasta las 11.
5: Hay cultureta.
1: Que vamos a hablar de Estados Unidos.
5: Claro. Vamos a hablar de fechas señaladas.
1: Vamos a hablar del, ¿cómo se dice? 250 en ordinal. El...
5: Uy, lo
1: duocentésimo, duocentésimo,
6: segundo centenario, quincuagésimo.
1: Bueno, vamos a hablar de algo que se entienda. Hasta luego.
7: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Campdevànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.
9: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
11: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
10: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
5: A veure si vindrà un tercer, saps?
10: Clar,
5: a veure si vindrà un quart.
10: A veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
12: La farmàcia contentíssima, clar.
10: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
5: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
10: Sí, estic d'acord.
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
13: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
8: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
13: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
14: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
15: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a

0: Lideratges, Lina, com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units d'ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
1: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior. Y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan. Porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.

0: Ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrans, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensen,
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
5: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... increïble.
4: Sí?
5: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. La ciutat, amb Míriam Frank.
7: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
8: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
9: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
10: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
7: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12:20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
1: Onda Cero Lleida,

0: de amor de los últimos años, como en Los Puentes de Madison, un tío como Clint Eastwood.
1: Sí, la...
2: o sea, es increíble que
0: para mí
2: esa
0: es
2: película.
0: Mi favorita, sin ningún lugar a duda.
2: Es increíble esa película. Es verdad que él se guarda como el personaje, o sea, no se no puede haber un personaje más guay, pero vamos.
3: Ver, la... ¿Tú hubieras dado tú?
1: Si ¿qué hubiera hecho Spielberg?
2: Spielberg,
1: ¿no?
2: Pero por lo mismo con esa parida Spielberg. Es mucho más guay el personaje.
4: Oye, Spielberg se hubiera quedado en Los Puentes de Paddington, se hubiera quedado.
1: Hubiera disparado a la familia cuando llegue.
3: Ya ha puesto 5 chavalas de 25 años.
5: ¿Pero por qué le provocáis todo el tiempo a Vigalondo?
3: ¿Por
5: qué le ponéis todo el tiempo la muleta a Vigalondo para que vuelva a manifestar su manía por Steven Spielberg?
3: De todas maneras, siendo como es Clint Eastwood el actor protagonista, el actor central de Dirty Harry, y el bruto y el cativo... ya haga lo que haga, ya podía permitirse que el resto de su carrera fuera un epílogo de algo tan prodigioso como protagonizar dos de las películas más perfectas y redondas e inabarcables de la historia del cine.
4: Esa primera aparición, cuando hace de manco, está con el poncho y le pega una paliza a uno solo con un brazo, porque, o sea, eso es en el bueno, el feo y el malo, ¿no? Creo que es en esa primera aparición. Ya por eso vale todo por una carrera.
3: Bueno, igual es per cual chido le impiu. O pero un pulmi de dólar y una de las tres.
5: Minuto. Ahora mismo continuamos aquí en la cultureta de los viernes por las mañanas en las emisoras de Onda Cero. Continuamos y acabamos.
6: Más de uno en Onda Cero.
7: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
8: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
11: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bona tarda.
11: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
12: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
8: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
11: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
12: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.

0: viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero, porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
1: ¿De cuánto estamos hablando?
0: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
2: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
5: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
7: Ja, si no se compta les calories...
6: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Deporte, cultura, actualidad, viajes, ciencia... En Onda Cero hablamos sobre muchos campos. En concreto, hablamos mucho del campo. En Onda Agraria. Un programa con la información más interesante sobre agricultura y ganadería. Clima, desarrollo rural, recursos naturales, productos de temporada... Si te gusta el campo, por trabajo o por placer, este es tu programa. Onda Agraria. Sábados y domingos a las 6 de la mañana con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Cero, tu radio.
2: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
9: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
10: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
11: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
2: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.

0: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
2: Bon dia.
0: Peter Hendrick, bon dia.
3: Bon dia.
0: Clàudia Moreno, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, nois? Tot bé?
1: Correcte? Sí, i tant.
0: Vinga, comencem amb musiqueta. Quina cançó ens portes, Peter?
3: Avui parlarem de fortunes i per això he triat aquesta cançó.

0: pensar.
1: Acabem d'escoltar Si yo fuera rico, una de les cançons més conegudes del musical El violinista en el tejado. La versió que ha sonat és la interpretació del baríton espanyol Luis Cancino, que dona veu al personatge de Tevye, un lleter jueu que somia amb ser milionari. Però què que si en Tevye conegués la notícia d'avui, s'ho pensaria dos cops. I és que l'Agència Tributària Espanyola ha fet el balanç de la seva lluita contra el frau fiscal i ha anunciat que, durant el 2025, va recaptar 547 milions d'euros de contribuents amb grans patrimonis que no havien declarat correctament. Això suposa un 4,4% més que l'any anterior. Entre els casos més habituals hi ha el de les persones que asseguraven viure a l'estranger per pagar menys impostos, però que en realitat continuaven residint a Espanya. Sembla que ara mateix l'única cosa que no defrauda és el Tour de França, oi?
2: Pregunta-li als veïns.
3: Sí.
2: No diuen el mateix.
4: Ai, que m'he equivocat, eh? Sí. Declarar el...
2: Ai, que havia de declarar.
4: Ai, que havia de declarar.
1: He posat 500 i eren 5.000. Ai,
2: aquests és que sobres ho haig de...
4: 547 milions.
2: Molta pasta, és molta pasta. Mare meva. I nosaltres, bueno, anar pagant, eh? Però els que tenen més...
4: Ai, el tiquet del pàrquing del dinar aquell que se m'ha... No.
2: Clar. No, s'ha de declarar tot i ser justos amb la resta de ciutadans. Vinga, repte, l'últim de la setmana.
4: Cançó
2: calorosa.
4: Et queda menys.
2: Sí,
4: ja queda menys.
2: T'està costant ja o què?
4: No. Hi ha moltíssimes cançons amb calor que facin...
2: Sí, l'any que ve et posaré algun altre repte una mica més complicat, perquè si no, no té emoció.
4: I tant.
2: Vinga, quina ens portes avui?
4: Vinga, va, que soni. We can dance.

0: sorprèn que portis aquesta cantant, tu. No et feia jo molt la...
1: In the Heat of the Night, avui toca una mica de Paulina Rubio, que el 2011 va publicar aquest tema anomenat Heat of the Night, és a dir, la calor de la nit, una altra cançó que utilitza la calor de manera figurada per parlar de l'atracció d'una persona cap a una altra mentre ballen en un local en plena nit. Rubio deixa de banda les frases subtils o figurades per anar directe al gra, senzillet. En frases com podem ballar fins que els nostres llavis xoquin, dona'm llums, amor i foc aquesta nit, construeix-me i fes-me pujar com la marea, o posa'm a sobre, estic a sota pel passeig. N'hi ha de millors, però he decidit parar perquè dic...
0: Poesia, ja està. En estat
1: és
0: pur,
1: poesia,
0: eh?
1: És poesia.
0: Sí. Mare de Déu. La...
1: Bueno. La Paulina, sí, es va estrènyer el cervell per...
0: Ens portaràs la Letícia Sabater algun dia?
1: Algun dia sorprendrem, jo crec que sí. Jo crec que sí, deu ser. Home, Letícia Sabater és molt de calor.
2: Soc molt fan,
0: per això. Ets fan de la Letícia Sabater?
2: Sí, sí, una salchipapa.
0: Ja m'ho has dit tu.
1: Salchipapa, eh?
0: Era la dada que em faltava, Peter. Que t'agradés la Letícia Sabater.
1: Home...
0: Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència?
1: Doncs mira, ja saps que els divendres... no hi ha marge, perquè com cada divendres traslladem als oients el dilema que ens plantejarà Lluís Soler d'aquí a poc més d'una hora, i el dilema d'avui és el següent. Aquest és dels que costa posicionar-se, eh? Té a veure amb viatjar.
0: M'encanta aquest
1: Quin
0: tema.
1: Quin tamarro el Voyage Voyage,
0: m'encanta.
1: Aviam, el dilema és el següent. A l'hora de viatjar, què preferiu? Viatjar sols o com a molt, amb una persona, allò, fer-ho en petit comitè, o fer-ho amb més gent, aquells viatges grupals on s'ajunta 6, 7 persones o més, ja sigui família o amics. Un dilema complicat el d'avui perquè cada opció té pros i contres, hi ha gent a la que li encanta viatjar sola, tot i que de vegades pot ser avorrit, no tens ningú amb qui compartir aquell viatge o anècdotes que hi pugui haver, i de l'altra banda els viatges grupals estan molt bé i poden ser molt divertits, però potser a nivell logístic o de posar-se d'acord en què visitar o a l'hora de reservar lloc on menjar, doncs pot ser un problema. Per això ho posarem sobre la taula, el dilema d'avui. Preferiu viatjar sols o amb una persona, o sou dels que us encanten els viatges en grup? Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
0: Jo no sé si al Lluís se li acaben les idees, però cada cop ho posa més complicat,
1: sí,
0: perquè aquest
1: té
0: tants grisos que,
1: sí,
0: que jo no sé què respondré. Vinga, a més, avui queda un regalet.
1: Ens queda un regalet.

0: Galets, sí, és que ens queda una entrada doble per anar a veure La Traviata de Verdi al Palau de la Música aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Ja sabeu que juntament amb Rigoletto i Il Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular, que popular. No popular, com vaig dir ahir, de Verdi, i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya, interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès i Salado. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les l'entrada doble,
1: sí,
0: que ens queda, doncs ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia amb notes d'àudio al 676-760908. Recordem, si preferiu viatjar sols o com a volant parella, o fer-ho en grup. Ens dieu que voleu anar a veure La Traviata i l'entrada pot ser vostra.
1: Per veure La Traviata no podeu anar sols, perquè és una entrada doble, així que com a mínim haureu d'anar amb una persona. No sé per què sols, a més, a veure La Traviata.
0: Bueno, mira, escolta, pot ser una bona...
1: És un planazo, però aprofiteu aquestes dues entrades que us regalem.
0: Entrada doble.
1: Montse Valls, tu que no estaràs al dilema...
2: Aix, que difícil,
1: és molt complicat. Avui.
2: És difícil, però sí que és veritat que jo sempre he dit molt la frase de no és on vas, és amb qui vas. Mm-hmm. I amb els viatges sempre m'ha passat també. No he viatjat mai sola, mai m'ha cridat l'atenció. Soc una mica poruga en aquest sentit.
1: I ets molt social, tu.
2: I soc molt social. A mi m'agrada fer viatges en grup, la veritat. Així que jo crec que em quedo amb grup. Sí.
1: És sí, perquè la Montse viatja, no es queda a Sants tot l'any, no?
0: Jo la veia molt viatjadora de grup, la Montse. Sí, la Montse li agrada el caliu, li agrada quanta més gent.
1: I és la que organitza i organitza els plans xulos, segur.
0: Sí,
2: segur. M'agrada estar també en l'organització, sí. Fins i tot amb un grup d'amics determinats, quan marxem por ahí, sempre dormim tots junts, fins i tot. En una habitació muntem tots els llits allà i dormim tots.
1: Bueno, millor no explicar-se tant, sé.
2: Ha sonat fatal ara mateix, però ho sento molt. Però...
1: Home, Montse.
2: Però no, dormim, de veritat, només és dormir.
0: És que la Montse és un...
2: És com una casa de colònies,
0: és
2: de cop i volta.
0: Ho anava a dir, és un esplai amb potes.
2: Clar, és una casa de colònies.
1: Vull aprofundir en això, vull dir, tu te'n vas a Amsterdam, reserves un hotel i només reserveu entre 15 una habitació?
2: No, perquè no anem a hotels. Normalment anem a alguna casa rural, anem a alguna cosa així.
1: Però si vas a Amsterdam, trobar una casa rural...
2: No, clar, aquí ja sí que faríem per separat.
0: Un youth hostel. Jo recordo un viatge a Amsterdam amb amics que ens vam posar tots en una habitació d'un youth hostel, tots amb les
1: lliteres allà i tal.
3: Per veure La Traviata, no?
2: Fa dues setmanes vam estar fora amb aquest grup d'amics. Vam estar a un hotel, cadascú o cada parella tenia la seva habitació, però estàvem tots al mateix passadís. Clar, ens hauríeu d'haver vist també.
0: Allò devia ser una festa, no?
2: I anar picant habitació per habitació.
1: Però a les vostres?
2: Sí, a les nostres. Però és que quasi tot...
1: Que tens una edat ja,
2: però és que quasi tot el passadís era habitacions per nosaltres, per la gent que estava convidada a aquella
0: volta. Com els equips de futbol que reserven una planta per ells.
2: Sí, doncs així estàvem nosaltres també, llavors.
1: Jo vull anar a un d'aquests viatges.
0: Jo vull viatjar amb la Montse.
1: Deixo tota la meva família a la vostra habitació i me'n vaig amb una tranquil·la. Vinga, i vosaltres què? Us agrada viatjar sols, en parella, en grup? Ens ho expliqueu amb notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: I comencem explicant que els Mossos d'Esquadra segueixen investigant la mort a trets d'un adolescent de 15 anys aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
2: Segons els Mossos, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat dos trets abans de fugir, i quan han arribat els serveis d'emergència han localitzat la víctima inconscient però encara respirant. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Testimonis havien alertat al 112 d'una baralla prèvia a la zona i alguns asseguren que els agressors també portaven un matxet. Els Mossos han obert ara una investigació que està sota secret d'actuacions mentre continua la recerca dels autors. A tot això, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els primers indicis apunten que tot seria una baralla entre bandes juvenils.
1: I aquesta hora estem pendents de l'incendi declarat a la Bisbal d'Empordà, que ha comportat el confinament de la zona de Sant Pol.
2: Els bombers també han demanat el confinament de l'entorn de la casa de colònies Pou del Glaç per un incendi de vegetació que avança en pes per la tramuntana. A la casa hi ha 150 infants, tots en bon estat. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar que es tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat a les 9:20 del matí, a tocar de la GI-660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal. L'incendi evoluciona condicionat per l'episodi de tramuntana que afecta la zona i els bombers estan treballant simultàniament en l'atac contundent a l'incendi principal i en el control també dels focus secundaris generats pel vent. L'objectiu és evitar noves propagacions i consolidar també el perímetre afectat.
1: Acabem explicant que l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció.

0: Sí, el nadó de poques setmanes presumptament maltractat pels seus pares.
1: El conflicte rau en què, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. I a tot això recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
0: Doncs tot plegat, ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, igualment.
0: Des d'aquell a la Vila de Barcelona del 1986, en què la capital catalana va començar a tenir projecció internacional, han passat 40 anys, però la ciutat no ha deixat de ser el centre d'atenció per acollir esdeveniments rellevants. Ara s'enfronta a una cita esportiva importantíssima, com és la sortida del Tour de França, amb la que es situarà el centre del ciclisme mundial durant 4 dies. Aquesta és la part esportiva, però els beneficis van molt més enllà.
2: Projecció internacional, dinamització de l'activitat econòmica i consolidació de l'organització de grans esdeveniments. No oblidem la recent visita del Papa Lleó XIV per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquests dies Barcelona reunirà unes 850.000 persones entre residents i visitants que gaudiran d'aquest esdeveniment esportiu i això, evidentment, comportarà un benefici econòmic per la ciutat. Amb tot, no hem d'oblidar que també suposarà molts inconvenients en la mobilitat, especialment per als veïns de les zones per on passen els ciclistes.
0: Doncs ens volem fixar avui en aquests veïns, concretament en els dels voltants de la Sagrada Família, que poques setmanes després de la visita papal tornen a veure limitats els seus moviments, sense oblidar el perjudici també per algun dels comerciants de la zona. De tot plegat en volem parlar amb Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Gabriel, ahir a la tarda es van presentar els equips oficials del Tour i en aquest acte van arribar també les primeres afectacions que crec que ja es notaven des de primera hora del matí, no?
3: I des del dia anterior també.
0: Déu-n'hi-do.
3: No únicament al matí. Bé, sí, són afectacions del dia 2. En el fons, el tema del Tour, el dia 2 preocupa Sagrada Família, però el dia 4 hauria de preocupar tota la ciutat. La contrarrellotge no afecta únicament el barri, sinó que afecta la ciutat sencera. Vull dir, perquè jo puc transmetre l'opinió del barri, però l'opinió de la ciutat o l'opinió del districte hauria de buscar o la coordinadora o la FAF, que tindria més criteri que jo, potser. Mm-hmm. Jo puc parlar pel barri. Mm?
2: Gabriel, l'acte de presentació sí? d'ahir va ser un acte molt gran, molt, molt espectacular. Podríem dir que vam tenir un petit tastet d'aquestes molèsties que podrà provocar en els veïns aquesta sortida del Tour, no?
3: La vam tenir també amb el Papa, vull dir, les molèsties hi són. El que passa que, a diferència del Papa, des de la Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica, està aquí. I independentment de les opinions que puguin haver, que n'hi ha de tota mena, des dels que estan il·lusionats i contents fins als que estan empipats, però el Papa havia de venir aquí. El Tour no és tan clar, que això també t'ho dic. No dic que no hi hagi veïns afeccionats al turisme, per exemple, que els agradi molt que vinguin, i potser a nivell de ciutat, evidentment, hi ha beneficis, però el Tour no hagués pogut estar aquest barri, pogut la presentació dels equips o qualsevol altre. I la ciutat hi hagués guanyat igual. El que passa és que, esclar, com que tenim aquí la icona meravellosa, doncs, lògicament, atrau qualsevol aconteixement.
0: Clar, ens deies al principi, bueno, avui estem parlant del barri, però tota la ciutat es veurà afectada i tens tota la raó, però ens volem fixar en vosaltres una mica pel que dèiem a l'entrada, no? Que fa poques setmanes vau tenir les afectacions per la visita del Papa, i no sé si teniu la sensació de que tot passa pel vostre barri.
3: Sí, sí, aquesta és la idea. En aquest moment està passant tot pel nostre barri. I el problema és que el barri, evidentment, més que el barri no és únicament al voltant del temple. El voltant del temple és el que es veu afectat per aquests aconteixements, però el barri nostre arriba fins al Clot. I la banda que va de Padilla fins al Clot és un barri que no té res a veure amb el que hi ha al voltant del temple i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. Ho dic perquè de vegades hauria de repartir tots aquests beneficis que dieu que és a nivell de ciutat, evidentment, però a nivell de barri el que interessaria és que aquests beneficis repartissin la resta del barri. No únicament els del Tour, sinó també els del temple. Això claríssimament. Sí?
2: Clar, tenim l'administració que ja ha tret pit dient que tot això són beneficis per la

0: ciutat, però uns beneficis que vosaltres com a veïns de la zona potser no noteu, no?
1: Aquí, el problema és que arribin, eh? El problema és que arribin. Això passa exactament igual que amb els beneficis que obté el temple. Vull dir, el problema és que el barri, com a barri, necessita una parròquia. Eh? I el temple en si és una meravella arquitectònica, però com a parròquia és més complicat. Eh? Vull dir que aleshores hi ha una bona part del barri que sí que rep, i és veritat que la Sagrada Família en aquest moment està fent molta obra social i beneficia en aquest sentit algunes entitats, però hauria de ser més veí. Si interrelacionés més amb nosaltres, potser sabríem més quins són els problemes del barri, com l'Ajuntament. Una altra cosa també, a veure, s'ha de diferenciar molt clarament quan hi ha aquests aconteixements, hi ha una pressió no únicament del tour, sinó... Això és un turisme d'esdeveniments, és una mena de turisme, una variant del turisme. Pel que fa al turisme, evidentment hi ha una massificació turística al barri brutal, aleshores... Jo diria que a nivell de barri i de districte s'intenten posar mesures. Però hi ha un concepte que ve des de ciutat. Hi ha el concepte de que Barcelona sigui una ciutat oberta. Em sembla que és el que heu començat a dir, no? No sé des de quin any, que es va obrir el món, etcètera, etcètera. Jo personalment et dic que des de ciutat de veïns no m'agrada tant la ciutat oberta com una ciutat d'acollida. I trobo que no estem acollint. És a dir, estem obrint perquè vinguin a fer uns aconteixements i després de vegades els diners es perden. I aquests haurien de revertir justament en convertir-lo en una ciutat d'acollida, com ho va ser en el seu moment. Perquè l'acollida implica no únicament guanyar diners, sinó distribuir-los de manera que, per exemple, resolguin problemes d'habitatge, problemes d'esports, de molts tipus.
2: Gabriel, no sé si tot plegat ho heu comentat amb l'Ajuntament, si els hi heu traslladat els vostres neguits.
1: Sí, però jo dic que a nivell de districte i de barri jo no estic descontent de com funciona. Vull dir, tenim un espai de gran afluència, un espai per una zona tensionada, i intenten prendre mesures. Però clar, hi ha mesures que es poden aplicar a nivell de barri, que és fàcil aplicar-les a nivell de barri. El tema d'autocars, d'autobús, es resol parcialment. Però hi ha d'altres, per exemple, el tema de terrasses, que no. Però el tema de terrasses és tota la ciutat sencera. I aquí hauria d'intervenir l'Ajuntament com a casa gran, no únicament al barri. I de vegades l'Ajuntament falla, per mi. A nivell de barri sí, però a nivell de ciutat se li escapa. I a nivell de país potser també. Ja podem anar, diguem-ne, arreglant coses a nivell local, quan realment després, en moments determinats, doncs l'Ajuntament ens posa aquí el tour, que ja trobo que no era necessari posar-lo aquí, o quan la Generalitat amplia l'aeroport, si és que arriba a ampliar-lo, que també ens portarà molts més turistes. Evidentment, tot això suposa més turistes. Però el turisme ja ha arribat a un punt que no pot més. Vull dir que el que s'hauria de fer potser és obrir altres sectors. Perquè a més la gent que treballa a turisme, molta treballa en precari. I se'ls hauria de trobar una sortida abans de començar a tocar el tema del turisme. Vaja, penso jo.
0: Un punt important en tot això, Gabriel, són els comerciants de la zona, que els quals tenen un sentit una mica negatiu, no? Perquè, clar, potser la gent pensa que amb tanta gent que estarà per la ciutat aquests 4 dies, les vendes s'incrementaran, però no sé si és així als barris afectats.
1: Jo no, en el cas del Papa et diria que sí. O sigui, jo quan els comerciants es mouen el dia del Papa i diuen que aquest dia no fan caixa, i després, però quan el Papa deixi de venir, com a mínim durant un temps creixerà exponencialment la quantitat de gent que vingui, per tant el que hauran perdit del Papa després ho guanyaran. Amb el tema del tour no ho tinc tan clar. Evidentment els comerciants sempre diuen que un dia de tancament, per exemple, de terrasses, que és el que preocupa més en el fons, és un dia que hi perden diners. Però de vegades aquest dia que hi perden després el recuperen. Les molèsties hi són, jo diria que en un altre aspecte, no es pot seguir la rutina normal. Jo tinc companys de l'associació que, per exemple, havien d'anar a fer-se proves al Puigverd i no al dia 2 i no podien, al final es va resoldre, però has d'anar resolent els casos cas a cas. O comerciants, per exemple, que els seus treballadors no saben com arribar al dia del Papa. Vull dir, aquest dia d'octubre era diferent, de fet va ser un tros que va quedar afectat, no va ser tant. Sobretot és Avinguda Gaudí. Suposo que heu parlat amb Avinguda Gaudí en Gaudí Shopping, perquè Gaudí Shopping són els que estan més encesos, diguem-ho així, no? I us poden donar més informació que nosaltres, Ara jo puc parlar en nom de veïns, no puc comerciar tant.
2: Això t'anava a dir, tu pots parlar en nom dels veïns. Què et diuen els veïns quan et troben pel carrer? Quines són les seves principals preocupacions?
1: Home,
2: ja no
1: depèn,
2: tant només
1: depèn,
2: pel
1: depèn.
2: Tour de França, sinó en general de com està derivant el barri, pel tema de turisme.
1: El tema del barri és un tema delicat. El lema de l'associació havia estat: volem un barri per viure-hi, en aquest moment. I bàsicament, a mesura que plegaven indústries, que en van plegar moltes, es van deslocalitzar, els anaven canviant per equipaments, i tenim molts equipaments gràcies a que se'n van a les indústries i l'Ajuntament va intervenir, de tota mena, l'Ateneu, l'Escola Tàbor, el Centre d'Assistència Social, te'n podria dir moltes. Però ara hi ha també dilema. Jo dic ara que vull viure en un barri, perquè no és un barri. No és un barri, sobretot aquesta part al voltant del temple. Bàsicament perquè hi hagi un barri necessitem permanents, residents permanents i llogaters a llarg termini. Si no hi ha residents permanents i llogaters a llarg termini, no hi ha barri. Perquè el tema de comerç de proximitat sí que es pot discutir, que és molt difícil d'arreglar, però comerç de proximitat implica, per una banda, hi ha un canvi d'hàbits de compra, del qual són culpables tots. No anem a comprar el forn ni la peixateria, sinó que anem a comprar el súper o el centre comercial o ho comprem per online. Per altra banda, hi ha un problema de canvi generacional. Els fills volen fer l'ofici dels pares perquè és massa feixuc. I per altra banda, doncs, els locals pugen de preu. Per tant, el comerç és molt difícil d'arreglar. Però, en canvi, l'habitatge es podria arreglar. En lloc de quedar envaïts, diguem-ne, per gent que, de fet, no és del barri, no és del barri, vull dir, no volen viure al barri. Venen aquí una temporada, s'ho passen, no únicament els turistes, sinó també els expats que no s'acaben d'incorporar i que, a més a més, determinen canvis en el comerç i tal. Això fa que el barri es perdi. I això s'hauria de recuperar. Que no vol dir que vulguem el barri de sempre, Això és impossible. Però sí que vol dir que tots aquests pisos en què hi està visquent gent que no viu al barri podrien ser per gent que sí que voldria viure en el barri. Els exemples. Gent que està ocupant-se de cures de gent gran, per exemple, i que es veuen obligats a viure en infrahabitatges de locals sense cèdula de residència perquè no li vol llogar pisos, perquè prefereix llogar-los als turistes o qui sigui, que els dona molt més rendibilitat. I aquests sí que voldrien viure al barri, i no viure malament en el barri. Vull dir que el tema de renovar el barri s'hauria de renovar. Això va passar a la postguerra. La postguerra, quan va venir l'altra onada immigratòria, vam construir barri sencer, sigui qui sigui que manés, és igual, per acollir tota aquesta gent. I ara, en aquest moment, tota aquesta gent que no venen a prendre els diners, és el que estan justament treballant aquí, i amb una sèrie de feines que nosaltres no volem treballar, es troben que no tenen casa. I, en canvi, sí que tenen casa els que venen a passar 4 dies i que, de fet, el davant és el Brunx o el cafè d'especialitat.
2: Doncs veurem com acaba aquest... Sí, sí, s'explica perfectament. Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família, moltíssimes gràcies i que passin el millor possible aquests dies d'atur.
1: A la vostra disposició.
2: Una abraçada.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Un viernes más queremos resolver todas las dudas que tenemos sobre herencias y con nadie mejor que con María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del Bufete Rojas. María Elba, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Miriam.
2: Hoy nos queremos fijar un poco en los que normalmente son los principales herederos, que somos los hijos. ¿En qué situación se pueden encontrar los hijos cuando fallecen sus padres?
6: La primera es si sus padres han hecho testamento o si no lo han hecho. Si no lo han hecho, va a mandar la ley. Es decir, van a heredar todos los hijos a partes iguales. A veces vienen al despacho a quejarse a buenos hijos y digo, yo soy la única que he cuidado de mis padres no había testamento y nos deja todo lo mismo. Para eso está el testamento, para beneficiar.
2: No se puede hacer nada si no hay testamento, sí, claro.
6: Efectivamente.
2: ¿Qué pasa si hay algún hijo que no se menciona en el testamento? ¿No hereda nada?
6: No, si no se menciona en el testamento, lo que va a heredar será la legítima, que es el 25% aquí en Cataluña, y este 25% se va a dividir en el número de hijos.
2: Y entiendo que no todos los hijos tienen derecho a heredar a partes iguales si hay testamento.
6: Digamos, el único derecho que tienen es la legítima. Lo demás es totalmente libre. Los padres pueden dejar todo su patrimonio, no sé, a Onda Cero, a Caritas o a quien sea, solo respetando la legítima. O sea, no tienen más derecho que la legítima. Lo otro va a depender de la voluntad de los padres plasmada en el testamento.
2: ¿Y qué pasa si llega el momento, perdemos a nuestros padres, leemos el testamento, nos llevamos la sorpresa de que hay una persona que está desheredada? ¿También se desheredan a sus descendientes?
6: No, la desheredación es personalísima, con nombre y apellidos. Por ejemplo, si yo desheredo a uno de mis hijos, le tendré que poner el nombre y apellido, y la desheredación a este hijo, la parte de él, pasaría a los hijos

0: Víctor Lozano, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Feliç dia, Espanya classificada, la gent és feliç.
0: Va, que tens molts talls de veu.
1: Bueno, però no els posem tots, jo ho faig
0: per omplir,
1: perquè veus que treballo.
0: Que bé que va jugar, la selecció.
1: Va jugar bé, millor partit del Mundial. Sí, sí. A veure, Àustria tindria problemes per mantenir la categoria a la primera federació.
0: Però el porter ho va fer molt bé.
1: El porter era bo. Hi ha molts bons porters en aquest Mundial. L'opció de Chesney, això de Chesney no m'acaba de quedar clar, jo perquè jo

0: Joan García no se'n constipi, que jo portaria un, però bueno, no barregem temes, Espanya es va classificar per vuitens de final de forma, jo diria que brillant, va guanyar clarament, de forma indiscutible a Àustria, 3-0 a Inglewood, a Los Angeles. Hi havia la llotja, te va agradar,
1: sí, home, el Bardem, la P, la Rosalia...
0: Es van fer una foto, les tres juntes, tres de les dones, sí. Potser, no vull exagerar, però més icòniques de la història d'aquest país a nivell...
1: Era l'Alexia, no?
0: Alexia Putellas, Rosalia, sí, i Penélope Cruz. Juntes, sí, sí, sí, es van fer la foto. Bueno, una foto molt maca, la veritat. Però
1: no la vaig veure,
0: més maco, sí,
1: jo
0: te la passaré, tranquil, no pateixis.
1: Gràcies.
0: El que és cert és que l'equip ara mateix no té sostre. Tots estem a l'espera del que pugui passar en els propers partits, però ahir va fer una bona credencial a nivell de dir estem aquí. Clar. I hi ha opcions. Espanya és l'actual campiona d'Europa i, per tant, el seu objectiu és aconseguir la segona estrella. Oyarzábal, estrella de l'equip, dos gols, va fer el davanter de la Reial Societat, el que inaugurava el marcador al minut 36 i el que el tancava al 89, al mig Pedro Porro va fer l'altre gol d'Espanya en el minut 66. Una Espanya que va signar la millor actuació en el torneig, jo crec que de la Fuente. Bé, ho diu ell mateix, té molts motius per estar content.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Es el proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
0: Bona victòria d'Espanya, és a dir, bones notícies, la victòria, la classificació i també tornar a veure la Lamine Yamal molt a prop de la seva millor versió.
1: Totalment.
0: La veritat és que es va veure per primera vegada en aquest Mundial a un Lamine del tot recuperat, fresc, ràpid, desequilibrant per banda dreta. Bé, el davanter mataroní estava molt content per la victòria i la classificació.
3: Que seguiré creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
0: No sé si has vist les imatges del seu germà a les graderies,
1: sí,
0: a les espatlles,
1: cridant,
0: que no sé si
1: sí.
0: De la seva mare, el seu pare està sobre algú, però és
1: impressionant
0: aquest nen, és, sí,
1: és
0: el nen que tots voldríem tenir, que, com caltava, com té unes cares, sí, ja s'han fet memes d'això i
1: crits,
0: tal,
1: sí,
0: jo ja tinc, l'estíquer i el tinc al mòbil.
1: Vigila.
0: Sí, sí, un crac, un autèntic crac, el germà de Lamine Yamal.
1: Totalment.
0: Mira, perquè veieu que Espanya va jugar molt bé, va fer un partit molt complet i va ser molt superior, us posaré un tall del seleccionador d'Àustria, Ralf Rangnick, perquè fixeu-vos els elogis cap a Espanya fins al punt de dir que la veu amb moltes opcions de guanyar el Mundial.
4: Cuando jugamos contra Argentina hasta el 2-0, el juego aún estaba abierto. Hoy España llevó a cabo una gran actuación. Trajo su mejor actuación hasta ahora en este torneo. También me atrevo a decir esto en este momento. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, sino que quizá también contra el próximo campeón mundial. Cuando juegan así, no importa contra quién. Es muy difícil ganar a los españoles.
2: Muss erstmal jemand gegen die Spanier gewinnen und
1: molt esportiu.
0: Molt esportiu, molt,
1: sí.
0: I molt sincer, i això s'ha de valorar. Bé, ja tenim rival.
1: Sí, ja ho sé. Ja, que em fa una por.
0: Portugal! Dilluns a Dallas, el partit a les 9 del vespre. El combinat de Robert Martínez s'ha classificat aquesta matinada guanyant a Croàcia 2-1 a Toronto, en un partit molt polèmic, molt polèmic. El VAR fins i tot, per mi ha estat el gran protagonista, ha anul·lat un gol a Portugal, però ha anul·lat 3 gols a Croàcia, l'últim al minut 103, quan l'equip de Zlato Dalic perdia 2-1 i necessitava marcar per forçar la pròrroga. Havia marcat primer precisament Croàcia amb un gol de Perisic, al minut 52, Cristiano Ronaldo ha empatat, com no, de penal, al 67, i ja et dic que hi ha hagut un gol, un golaç de Gonzalo Ramos al que feia el 2-1 al minut 93, ja en temps d'afegit, però s'ha allargat molt el partit, i un gol molt polèmic perquè hi ha una centrada des de l'esquerra, la toca un jugador o no de Croàcia, que va parar amb un altre de Croàcia que estava en fora de joc, però no se sap si el jugador finalment toca o no toca la pilota. El cert és que hi ha un sensor a la pilota, es veu amb la gràfica, és com, sí, un, bueno, com quan et fan un electro, que es, sí, van allà, pues, en el moment en què passa la pilota per sobre el jugador de Croàcia, pum, feia un

0: Un cop d'ull a l'agenda, propostes culturals per aquest cap de setmana que tenim per endavant, i en el tram final del programa ens acompanyarà el senyor Postu per donar un cop d'ull també a l'actualitat de la setmana a les xarxes, bastant crítiques, ja podem dir així d'entrada. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més. Un divendres en què anem actualitzant també l'estat en què es troben les persones ferides i que encara continuen hospitalitzades arran de l'accident d'autocar que hi va haver dimecres a primera hora del matí a Lleida. 9 persones segueixen ingressades aquest divendres a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran d'aquest accident d'autobús a la Rambla Ferran. Segons ha informat el Departament de Salut, 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, tot i que un es troba en situació estable i està previst que al llarg del dia d'avui sigui traslladat a planta. Pel que fa als altres 2, un segueix en estat crític, un altre en estat semicrític. Les altres persones, 6, que estan ingressades a planta, es mantenen en una situació estable. Recordem l'accident, dimecres al matí va deixar 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb fractures, lesions i traumatismes. La Guàrdia Urbana és qui està al capdavant de la investigació per tal d'esbrinar quines són les causes d'aquest accident. Estem parlant d'una conductora de l'autobús de 36 anys que feia 3 dies que treballava a l'empresa Autocars Gamón, amb seu a Torrefarrera. En el moment de l'accident anava acompanyada d'un conductor veterà amb funcions d'assistent perquè es familiaritzés la conductora amb aquesta ruta cap al Baix Segre. Recordem que unia el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escar, passant per Alcarràs, per Soses i per Aitona també, una línia d'altra banda també molt freqüentada per temporers. En aquest sentit, l'entitat Fruit amb Justícia Social ha habilitat un canal de WhatsApp d'atenció i suport laboral per oferir assessorament jurídic i acompanyament gratuït a les persones que viatjaven en aquest autobús accidentat per anar a treballar a la campanya de la Fruit, així com també assessorament als seus familiars. Doncs bé, aquesta és l'última hora i també el balanç pel que fa a l'estat en què es troben les diverses persones que continuen ingressades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Abans de començar, com sempre, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis.
1: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
0: Ens en dona tots els detalls de la previsió meteorològica d'aquestes properes hores des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui divendres pugen les temperatures i continua la calor. A gran part del territori es superaran els 36 graus de màxima. Els termòmetres marcaran 37 graus a Lleida i a Balaguer, 36 a Tàrrega, 35 graus a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. Durant aquesta tarda, cel clar amb sol, però al Pirineu no es descarten núvols baixos amb possibles precipitacions febles. Demà dissabte pujaran les temperatures. 37 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 36 a Tàrrega i 28 graus a Viella. Serà un dia de sol amb cel completament clar. Les temperatures mínimes seran de 18 graus a la capital, 17 a Tàrrega i 13 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors. Nova ciutat la que tenim per endavant, telèfon del directe a punt 973-2296-18, també l'adreça de correu electrònic lleida@ondacero.es. Una petita pausa i ens hi posem.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973-73-7540 i a countryclubrestaurant.es.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.

0: Doncs comencem el programa avui, aquest divendres, tanquem la setmana amb el naturòpata Albert Ramí, que ens acompanya ja d'inici. Què tal? Com estem, Albert?
1: Hola, família. Mira, aguantant la caloreta, però bé, en fi...
0: Ai, sembla... la caloreta aquesta, que pugen els termòmetres, més encara.
1: Sí, sí.
0: Què et
1: sí.
0: sembla?
1: Lo caloret.
0: Lo caloret.
1: Lo caloret.
0: Lo caloret faller, que ja el tenim aquí instaurat, ja més enllà de falles i de tot. Ai, quin juliol que ens espera. A veure si entre tots... podem sobreposar-nos a aquestes temperatures.
1: Vinga, què me contes?
0: Tenim el telèfon del directe.
1: Aviam, aviam.
0: 973-22-96-18. Mira, m'estaven trucant ara mentre estàvem a la publicitat.
1: Sí, què t'han dit?
0: Els aliments alcalins, que n'he sentit a parlar molt, voldria saber quins són els més òptims, quins són els més bons.
1: Bé, dels aliments alcalins, hi ha aliments alcalins i aliments àcids. Els aliments àcids són generalment els d'origen animal i alguns de vegetals, i sobretot els que estan molt cuinats o molt refregits, solen ser els aliments més àcids pel cos. El cos necessita una alcalinitat per tindre un pH en perfectes condicions i no crear les substàncies pertorbadores que el cos no necessita. Sí que els diré així d'entrada que ho recordi, que hi ha molts aliments. Els aliments verds són alcalins generalment tots, no tots, però són generalment alcalins. El cohombre, el pepino en castellano,
0: sí,
1: és el rei dels reis. El rei dels reis. Després hi ha les espinacs tendrets, després l'abocat, el pebrot, hi ha molts aliments. I sobretot, generalment, només cal que s'hi fixi vostè, els aliments verds són els millors que hi ha. I alguna vegada he comentat i comentaré que si dins de l'alimentació la persona vol tindre molta més qualitat de vida i apartar molts problemes dolents que no volem que es tinguin, sempre es pot fer la prevenció, com posar una mica de col crua i bròquil cru en petites quantitats, talladet, ben talladet, amb una tisoreta al damunt de l'amanida. I a l'amanida vostè la faci multifuncional i multicolors, que va realment molt bé, perquè contra més colors té, més protegit estàs i més alcalinitat té el cos. Què t'han dit ara?
0: Doncs mira, tenim aquí una persona que treballa bastantes hores en una oficina davant d'un ordinador i es nota dolor de cervicals, els ulls també plorosos amb una mica de picor, inclús mal de cap, no sap si per temes de vista, que pugui derivar amb tot això o si per la mala posició que pugui tenir.
1: Doncs el magnesi realment va molt bé de prendre'l, que va molt bé per a aquestes coses. Després, si vol prendre alguna tasseta d'alguna infusió o en forma de comprimit i tens l'arpagofitum, en forma comprimit o en forma de planta, i si és en plantes la pot barrejar vostè amb cua de cavall perfectament, i després la seva senyora, o si t'ha trucat un home, no?
0: Sí, un senyor.
1: La seva senyora, que li faci les freguetes aquí darrere, que pot ser pomada d'àrnica, o inclús si no hi ha res, doncs miri, a vegades que per sortir del pas va molt bé d'agafar oli d'ametlles dolces. L'oli d'oliva va molt bé, però és que pringa moltíssim. I l'oli d'ametlles dolces és molt econòmic. Se barregen unes gotetes de suc de llimona i es fa fregueta llina i n'hi ha molt bé. Només rodant, no cal que vegi virgueries, només rodant. També es pot pressionar amb els dits, com ara jo estic fent els dits gruixos, els dits grans, apretar directament allí i mantindre l'apretada aquí al darrere a les cervicals durant un minut o dos minuts i amb això notarà milloria.
0: Mantenint la pressió.
1: Sí, mantenint. Després, si vostè fa rodaments al cap, com ara fa jo ara, rodament cap aquí, cap allà, fent respiració, rodant cap a un costat i rodant cap a l'altre, realment això va molt bé. I en principi, amb això que li he dit, notarà ja molt bona milloria. La seva senyora pot agafar aquí els ombres,
0: sí,
1: i mossegant els ombres, apretant fort amb les mans.
0: Amb les mans, sí, com fer una pinça.
1: Com si fos una pinça, aquí els ombres, i això descarga les vies altes. Vull dir, solucions hi ha moltes, però amb això que li he dit vostè ja notarà molt bona milloria. Després, en tant en tant, com a mínim, va bastant bé quan s'està treballant amb un ordinador, obrir la finestra i mirar de lluny.
0: Clar, anar canviant una mica la...
1: Sí, canviar l'enfoc, perquè si no el sistema es recarga. Mira, en tant en tant, cada mitja hora de vostè descansi dos o tres minuts...
0: Clar, les pauses aquestes de vegades se'ns passen per alt, eh?
1: Sí,
0: mira lluny... I aixecar-se, caminar una mica, activar-se... Sí.
1: Mira lluny i després tornar. I vostè pot ser una persona molt eficaç sense tindre que estar caure a la ineficàcia de la malaltia.
0: Totalment. Em pregunten també pels els fongs que es puguin menjar en cru.
1: Els fongs que es puguin menjar en cru, jo que recordi, serien la xampinyó i després la portobello. Aquests són els que podrien menjar en cru. Els altres també, però no tant. Sempre millor fer-los a la planxa o al vapor, al forn,
0: sí,
1: més que fregits, perquè fregit, llavors, el que va molt bé per un costat te recarga el fetge per l'altre. I les persones

0: que tinguin tendència a menjar això, doncs tenen molta protecció amb moltes debilitats funcionals, però sobretot les persones que pateixen dels ossos realment van molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I quan dic molt bé, molt bé.
1: I això com ho mengem? Així la minadet?
0: Jo ho faig moltes vegades. Al migdia, per exemple, si no cada dia, doncs al migdia tinc el costum d'agafar algun d'aquests comestibles, i si no també me'ls menjo d'altra manera, però sempre al forn, fregit mai. Ara fregit no vull saber res de fregit. I sí, ni sol a menjar. I realment els dic que va realment molt bé per les persones que tenen problemes dels ossos o dels músculs, o tenen, oh, t'aixeques al matí, només aixecat al matí, ai, quasi prefereixo no aixecar-me, que em fa mal tot. Vull dir, els àcids que estan pel cos. Llavors, si la persona menja els fongs sense abusar, però el menja, realment va molt bé.
1: Per les persones que fan esport, imagino que també, no?
0: Sí, perquè, això per descomptat.
1: Reforçar els ossos o els músculs.
0: Sí. Les persones que fan molt esport, els va molt bé, depèn de la proteïna aquesta vegetal, i després, doncs, bueno, hi ha gent que mengen, doncs, hi ha a vegades pots d'aquestos que valen 70-80 euros, que no se porten allà dintre, jo prefereixo sempre mentre en proteïna vegetal, o en tot cas espirulina i alga clorela, i després, pues, jo el ser vegetarià, pues, les proteïnes les prens ametlles, avellanes, pinyons, cacauets, nous, festucs, totes aquestes coses, i les llegums són el que porta més. I sempre que prenguis alguna cosa de vitamina C, C, una mica més, que ja la prens amb el tipus d'alimentació, així llavors aprofites la proteïna.
1: Clar, fas més bona absorció, no?, d'aquesta proteïna.
0: Jo fa 56 anys que no sé el que és la proteïna d'origen animal, no menjo res de res que porti alguna cosa d'origen animal, res, absolutament res de res, i només faltaria.
1: Porto una temporada una mica delicada i no acabo de dormir prou bé. Què fem?
0: Les persones que volen dormir bé, va bastant bé d'intentar a la nit menjar sempre una mica de fruit, d'amanida, més que fruita. L'amanida sempre va més bé que la fruita, perquè la fruita, si té color, desperta una mica. I en canvi l'amanida, una amanida, una truiteta, una amanida i un peixet, no 10 peixets, un peixet, si vols, doncs no passa res. Però sempre una mica d'amanida. I si vols menjar postre, poma, postre, poma. I això alguna vegada ho comentaré, o he comentat alguna vegada, que sobretot la dona, a partir dels 40 anys o 45 anys, a les 7 de la tarda cap avall, que no sopi gaire. Que sopi més aviat a les 7, 7 i mitja màxim. Perquè després el cos se recarga i li té la digestió molt més complicada. L'home també, però
1: això
0: no
1: pot dificultar el fet d'agafar el son i de dormir i descansar.
0: Clar, perquè tinc en compte que el cor i els pulmons filtren cada minut, diuen els entesos, de 7 a 10 litres cada minut, la sang. I el fetge 2 litres, i els ronyons de mig litre, 1 litre, cada minut. Clar, llavors, si tu
1: molta
0: fas
1: activitat.
0: Si tu fas una alimentació molt cargant, molt de carga, sobrecarga molt, doncs dormiràs malament. De tota manera, fer una respiració profunda, compta 5, 1, 3, 4, 5, aguanta 5, aguanta 5 i solta 5, i després compta de 10, 9, 8, 7, 6, 5... No compta un corderet. 2.300 corderets. 2.300 un corderet.
1: No, perquè tens una feinada a perdre el compte.
0: Vas tornant corderets i a l'últim t'adorms d'avorrit. Més val que comptis de 10 o com si baixessis l'escala. Després aquí on hi ha les arracades, on hi ha el foradet de l'arracada, que algun home, sobretot les senyores ho tenen tot, perquè són una mica senyores, perquè són senyores i agrada lluir, doncs hi ha algun home també. Allí on hi ha el foradet, a pressionar allí a la mà dreta, pressionar allí a davant i al darrere com si punxessis. Allí estan els ulls en digicultura xina. Apretant allí, fent les respiracions profundes i comptant 10, 9, 8... que no s'adormi ningú.
1: Farà aquí la passioneta de son, que estem a final de setmana.
0: Si es prenen una infusioneta de camamilla, barreja tantila, melissa, alguna coseta d'aquestes, doncs una horeta abans, però realment dormiràs la mar de bé. Inclús encara que sigui l'estiu.
1: Oh, ja, que això, aquestes, les nits tropicals. Què fem amb les nits tropicals?
0: Les intentar no sopar massa per les nits. Perquè, clar, saps què passa? I alguna vegada m'ho han preguntat, i per ràdio, per el que sigui.
1: Clar, és que és un clàssic.
0: Si menges coses dolces o molt picants, o molt salades, o menges molt a la nit, és que no dormiràs suficient, perquè el cos ha de fer el sistema, ha de fer el seu... Tenen en compte una cosa, que a partir de... Diuen els entesos que a partir de les 7 fins a les 3 i mitja, a les 4 de matinada, el fetge i la digestió deixa de treballar. Clar, si tu hi has posat allí un bon papucci i no pots digerir, se't fermentarà per
1: clar,
0: no
1: se't
0: dir
1: fa
0: una
1: bola. Altra,
0: per no dir una paraulota. Se't fermentarà per no dir una paraulota.
1: Clar, si això li sumem a més la temperatura ambiental,
0: ja
1: tenim aquí el combo
0: un còctel, però perfecte. Per no dormir.
1: 9 a 3, 22.

0: 96 18 93 22 96 18, si ens voleu trucar, tenim encara uns minutets.
1: Ah, sí?
0: Mira, ens pregunten, el dolor als genolls. Vinga, les articulacions, quan les tenim així adolorides.
1: Sempre m'has anat molt bé que la persona que té problemes als genolls se posi una compresa humida amb aigua amb sal, que moltes vegades ho he preguntat, se pren més magnesi del compte, magnesi en col·làgen o magnesi, i després mira allò que comentava alguna vegada, prendre més fongs realment va molt bé, i si la persona no vol prendre fongs, doncs agafa un comprimit del dia d'algun preparat que hi ha, maitake, shiitake i algun que altre que maitake, shiitake i reishi, tot barrejat. Se'n pren un comprimit al dia i notes molt bona milloria, i poses unes compreses al peu d'aigua al genoll, sí. D'aigua en sal, amb molta sal, i això ho fas durant uns dies. Al cap d'uns dies veuràs que el genoll sembla que funciona més bé, i independentment de l'edat que tinguis, jo en tinc 76, però hi ha persones que millor tenen 50 anys i ai, quin dolor, hi ha persones que tenen 90 i estan perfectes,
0: ja estan la mar de bé.
1: I per això va molt bé també de fer algun exercici, bellugar-se una mica. Els pagesos no cal que els diguem que es belluguin, perquè es belluguen prou, però les altres persones que treballen amb un ordinador, davant d'un ordinador, com a mínim has de fer algo de bicicleta. Si no pots caminar, fes bicicleta estàtica a casa, fes algo, que el genoll necessita bellugar. I si el genoll necessita llogar, el genoll te durarà molts més anys i tindràs molta més qualitat de vida. No sigui cas que tota la vida et passis la vida treballant i arriba a certa edat que et jubiles o mig jubiles i estàs jubilat del tot, que no pots fer res.
0: Clar, no, la idea és jubilat arribar sempre amb el millor jubilat estat de salut, també, clar que
1: t'has
0: sí.
1: T'has de jubilar de persona en qualitat, no jubilat de salut als 50 anys, no t'has de jubilar de salut als 50 anys, t'has de jubilar quan toqui. I en perfectes condicions.
0: Em pregunten per les regles doloroses, que això també alguna vegada hem estat comentant.
1: Hi ha uns punts a apretar, però per ràdio, la ràdio és màgica, però no dona la cosa per tant. Hi ha uns punts per apretar, concretament s'apreta uns punts i d'aquí de la front, però és molt difícil explicar si no es veu. I llavors la persona ja nota es milloria que no et molesta tant les regles. A la planta dels peus també hi ha uns punts per apretar, però s'ha de veure exacte quins punts són, que va realment molt bé. I sobretot les regles doloroses, si vas molt bé de ventre, menges més iogurt que no llet, encara que sigui la llet igual, està fermentada, te sempre va més bé la mateixa llet en forma de iogurt que no la llet. O sigui, que tu pots beure un vas de llet al dia, beu-te'n dos si vols, però en forma de iogurt, que te farà més efecte. Fas un favor als ganaders i te'l fas a tu mateix. Que la llet en si és bruta pel cos, no li va gaire bé. Sempre la mateixa llet
0: en forma de iogurt
1: fermentat o kèfir o formatget. És el mateix, fas un favor amb un i l'altre i te'l fas a tu mateix, molt millor. I no es tracta de menospreciar res, sinó que es tracta de fer les coses ben fetes. I després, les regles doloroses, si és molt dolorosa, el dia que et ve, doncs mira, per solucionar el problema, perquè la causa per què tens la regla dolorosa no la sé, hauríem de saber el per què, hi ha molts perquès, doncs sí que li diré una bona solució, que és agafar valeriana i passiflora. Vostè se pren una tasseta al dematí i una a la tarda i la regla dolorosa s'ha acabat.
0: Aquella valeriana i passiflora.
1: Valeriana i passiflora, se li ha acabat. Si algun demà la té, una altra vegada, que ho dubto, se torna a prendre una tartassa i s'acaba la regla dolorosa. Una altra cosa és que la regla duri més del compte. Si dura més del compte, doncs amb suc de llimona, i com alguna vegada puc explicar o explicaré, de que se pren castany d'Índies o gingo biloba o herba brusc o rusc, que són plantes astringents, i llavors si una cada bullida i colada s'hi afegeix una llimona o dues llimones, se pren una tasseta al dematí i una a la tarda, la metrorràgia s'ha acabat.
0: La talla.
1: I entre que talles per un costat i si tens dolor i facis una mica de valeriana i passa fora, també se soluciona un altre problema. I amb un tret matem tres o quatre pardals.
0: Doncs, Albert, ho deixem aquí. La setmana que ve hi tornem.
1: Més,
0: sí,
1: més,
0: ja ens queden un parell de programetes.
1: A veure la caloret que mos farà.
0: A veure si l'aguantem.
1: Les males vibracions, no sé què estan dient per aquest cap de setmana, però en fi, han d'aguantar.
0: Bueno, el que anem tenint també durant aquests últims dies, que al final anem sobrepassant. Més ja passa any empeny.
1: Més se queixen a Extremadura, que diu que tenen 42 graus.
0: Ja hi arribarem, ja has arribat. A Vilanova de Segrià la setmana passada estaven als 43.
1: Ai.
0: Bona setmana i a resguardar-se.
1: Gràcies, igualment, família, una abraçada.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS...

0: a Lleida, 973-21-0005.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Doncs anem entrant ja en aquesta recta final també, donem un cop d'ull a l'agenda de propostes culturals per aquest cap de setmana, el senyor Posto que també ens acompanyarà en el tram final, però abans us recordo que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Podeu col·laborar enviant un bízum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial en una emergència com aquesta. Cada minut compta i cada aportació també doncs, pot salvar vides. A l'agenda, què hi tenim? Doncs entrada en funcionament aquest dissabte 4 de juliol del Tren dels Llacs. Comença una nova temporada per recórrer el territori entre Lleida i la Pobla de Segur a través d'aquest tren panoràmic i de tots els llacs que anirem trobant durant el recorregut. Aquests dies, fins diumenge, el Picat celebra la 13a edició del Circ Picat. 15 espectacles, una vintena de funcions amb companyies de Catalunya, de França, de Togo, de Romania, de la Xina i també del País Basc, que en parlàvem aquesta setmana aquí els micròfons on de fer-ho amb en Jordi Escura, el director artístic del Circ Picat. Tenim també la commemoració dels 240 anys de l'Església del Carme de Lleida, que fan una commemoració a través d'una exposició, Descobrim el Carme, una mostra sobre la història de l'Església, que s'inaugura demà dissabte al mateix edifici i que es podrà visitar fins al dia 19 de juliol en horari d'obertura de la parròquia. Diumenge, 33a edició del Mullat per l'esclerosi múltiple, més d'un centenar de piscines és la demarcació de Lleida en aquesta iniciativa que busca afavorir la investigació i la neurorehabilitació d'aquesta malaltia. A Lleida, l'acte central tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia a les piscines del barri de Balàfia. També ha començat el Fent Banda, aquest certamen que va arrencar ahir a l'Auditori Enric Granados de Lleida i que reuneix 8 formacions en 16 concerts repartits també en 14 municipis de les comarques de Lleida. Diumenge també arriba un dia gran de celebració, tot i que des d'aquest divendres ja comencen els actes previs, la Diada dels Serrallers de la Pobla de Segur, que arriba a la edició número 48, amb la inauguració, entre d'altres, del Parc dels Serrallers, transformant en un espai que combina oci a l'aire lliure i divulgació de tradició rallera, i aquest descens que tindrà lloc el diumenge. Diumenge també, en aquest cas al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, hi haurà un concert, un espectacle a les 8 del vespre. El convent serà l'escenari de l'espectacle Reflecti. És el quart espectacle en solitari de la percussionista Núria Andorrà, que col·labora en aquesta ocasió amb Roc Mateu. Més música repartida per les comarques de Lleida, a les Garrigues del Guitar Fest, des d'aquest dissabte al Soleràs amb el duet Alisos fins dissabte dia 22 d'agost, que es clausurarà a la Vinya dels Vilars d'Arbeca amb el trio Klezmer Ness. Tret de sortida també a la Catedral de la Seu d'Urgell del Festival de Música Antiga dels Pirineus i en el marc del Festival Itinera, avui a 8:45 del vespre, concert de Joan Cebolla i Xavier Monge a la placeta de Sedó. I a Lleida Ciutat, avui a 10:00 de la nit, Cinema a la Fresca, una nova edició d'aquest cicle de Cinema a la Fresca que organitza el Museu de Lleida, avui amb la projecció de la pel·lícula Wonder. La música arriba a Juneda, va començar ahir amb el Festival Els Rentadors, amb les actuacions de Kelly Saia, de Silvestres i d'Olga Zoet. Continua avui, aquest divendres, amb Júlia Cruz, Alosa i Grego Tecnio, i es tanca demà dissabte amb els concerts de Bru, Gerard Aledo i Pastora. I el Tastajàs a Arbeca, amb Carles Valda i Anna Roig, a Ibars d'Urgell, concurs de cassoles de tros a Juncosa, i demà dissabte, a partir de 10:00 del matí, tenim el concurs de cassoles de tros a Juncosa i a Les Falles, a Barruera i a l'Os, que arriben també aquest cap de setmana amb aquesta proposta d'activitats i d'agenda que tenim per endavant aquest primer cap de setmana del mes de juliol.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973-2677-00 i a solglas.es.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Arrenquem a CaixaForum Tarragona, on té lloc l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, una mostra que reivindica la importància que tenen la navegació i les seves restes arqueològiques per entendre l'evolució de la humanitat. L'exposició s'estructura en 5 àmbits: exploradors del mar, el mar com a espai de comerç, el mar com a espai de navegació, el mar com a espai de conflicte i un patrimoni per protegir. Un recorregut que valora el treball dels qui s'encarreguen de recuperar i conservar aquesta memòria fascinant. I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans, durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Tenim nova banda sonora per començar aquest tram final del programa amb el senyor Postu. Què tal, senyor Postu?
1: Què tal? Com estem?
0: Doncs mira aquí, aguantant, esperant aquesta, no sé, l'enèsima onada de calor, que m'han de dir, a partir de quan considerem onada de calor i a partir de quan ja no.
1: Si ja està sempre, o sigui, si la nit tòrrida ja és lo habitual, quan ve aquesta onada de calor, quan se considera. M'agrada molt la cançó que fiquem ara, perquè hi ha molt debat, de on fa més calor, si als 40 graus de Ponent o als 30 de la costa, amb xafó, no? Sempre hi ha aquest debat de què és el que la gent prefereix. Tinc la meva opinió, però no la crec.
0: No la diràs. No vols fer-hi sensibilitats.
1: No. I de fet, també me va molt bé el tema de que soc de Barcelona, perquè vaig a Turra. Ara ens, clar, anem saltant de turra a turra, hem passat de la visita del Papa al tema del Mundial, que no s'ha acabat encara, però és que ara ens ve lo del Tour de França.
0: Ah, és veritat. Llavors, que a més, clar, dius Tour de França i surt de Barcelona, Tarragona,
1: Sitges,
0: Vilanova...
1: Però ara ja és, bueno, és el monotema, i va dir del Tour de França, la turra de França, quedava superbé com per fer el xista aquest tonto. Però bueno, perquè em va bé, perquè com que el tema del Papa sí que va portar bastant debat i van fer aquella publicació que van superar els 20.000 likes a Instagram, i en el qual un dels meus arguments per queixar-me era precisament això, no? De que la capital del país se converteixi en un escenari d'esdeveniments varis. Ja m'hi diràs tu que fer un any que dius, mira, és l'any Gaudí, doncs fem que el Tour de França surti de Barcelona. Però ja me diràs tu que va veure Barcelona amb el Tour de França. És a dir, una cosa és per com era un cop, i l'altra que ara cada any, no? Per un tema purament econòmic, perquè per això ho fan, ara se torni com a oficial, no? O la Copa Amèrica, o la visita del Papa, o cada any tenim algun tipus d'evento així, una mica d'allò. I jo tinc constància que els mateixos camacos o lleidatans que viuen a Barcelona no estan massa contents, és a dir, per la gent que hi viu no és massa guai. Deu de ser guai per les arques de l'alcalde, però de l'alcalde, vull dir, del govern, eh? No vull dir que som boig aquell, que potser...
0: Però... No, a mi no.
1: No. però res, pues ara ens toca cada dia el Telenotícies saber com va el Tour, que sempre ha estat una cosa molt de migdiada.
0: Molt de migdiada, no? Sí. O sigui, hi ha gent que és molt fan, i jo ho respecto moltíssim, però és que realment, clar, t'agafa aquella hora del migdia i amb la morrinyeta aquesta i la caloreta, i si et poses un ventilador tens una mica d'aire i estàs allà al sofà tranquil·lament, i clar que si estan una estona pedalant.
1: Sí. Els meus iaios, els dos, els posto iaios. El meu iaio era molt aficionat a l'esport, i la meva iaia mirava el que volia el meu iaio, i sempre anava amb el que guanyava. Això és una cosa que he explicat sovint, que la posto iaia anava sempre amb el que guanyava. Però sí que els agradava, però de migdiada total, o sigui, d'enxufar-ho i als 5 minuts i la babeta caient de... Vull dir, claríssim, però bé, sí, és això, hi ha gent que és molt fan i que... A més, te parlen de noms, com no saps qui és el bla bla bla. Pues, hòstia, no en tinc idea. Bé, la setmana passada, no sé si ho vam comentar, però que van inaugurar per fi el Palau de Vidre.
0: Sí, vam comentar que estàvem tot just aquí a les portes de la inauguració.
1: Pues, bueno, ja està fet i haurem d'anar a fer una visiteta, haurem d'anar a fer una visiteta a veure com ha quedat. T'han fet fotos i la veritat és que ha quedat molt xulo, però ho lligo perquè parlàvem de just, no sé si una mica premonitori, de les obres de Ramle Ferran, que també ha estat un dels temes centrals d'aquesta setmana, pues per l'accident aquest que hi va haver
0: aquest dimecres.
1: És un accident, i per tant, doncs, és molt... A vegades hi ha accidents, doncs, que és per un motiu humà o és per un motiu, no? Però just ja des del primer moment, fiquem en context, no? Hi ha un autobús que va per Ramla Ferran direcció Pont Vell, des de l'estació de trens, autobusos nova, fins al Pont Vell, i de sobte fa un gest raro i s'encasta contra
0: la façana de la Diputació de Lleida.
1: que per sort és un edifici bastant robust.
0: Exacte,
1: i no,
0: sí.
1: I no, mm-hmm. També per sort era una hora en la qual no hi havia massa vianants, de 7 i quart, i tot i que l'accident hagi estat molt aparatós i que hi hagi ferits greus encara, doncs ha estat molt menor de lo que podia haver estat si arribés a passar en una hora amb... que hagués més tensions. No, no vull dir... No,
0: es tracta de minimitzar-ho, sinó...
1: No li trec, exacte, no li trec, sí, gravetat.
0: Al contrari, que... és a dir, que en unes altres circumstàncies, en un altre horari, doncs hagués pogut tenir unes altres conseqüències molt més greus de les que ja són.
1: Sí. Jo, en lloc de fer de postoperiodista, que a vegades ho faig, crec que en aquest moment doncs, era millor que s'encarreguessin gent que tingués més coneixement, i de fet el meu focus va anar cap a això, no? De que des del primer moment ja hi havia gent que sabia els motius, què havia passat, les culpes, que si la situació de la nova estació no tal, que si les obres que s'havien anat a fer a Ronda de Ferran Pasqual,
0: no,
1: que
0: si
1: la conductora era una dona, que a veure quina era la seva nacionalitat, o sigui, una de cunyadisme desbordat, no? I jo sempre em queixo molt del paper dels mitjans en això, perquè evidentment tu tens una notícia que és molt noticiable i ho has d'explicar i ho has de posar a més si passa en el teu lloc, no? Però l'altra és que tot s'hi valgui, que no hi hagi cap mena de gestió en el que la gent posa i la gent comenta i no? Jo en els meus comptes sóc molt més... no tolero segons què. I sóc molt dur amb això.
0: Bueno, però això són els teus comptes al final.
1: Sí, però que la gent se m'enfada, però sóc molt estricte, vull dir, ni comentaris racistes, ni evidentment misògins, ni evidentment gent que inventi per inventar. De fet, jo faig una publicació en la que dic que me queixo de que la gent comenci a especular sense tenir cap informe oficial ni res, i en el mateix post hi ha gent que se fica a especular. Però a mi, que no ho veieu, que no... D'allò. De fet... com a comentari, parèntesis, una senyora estava en els fets, estava en el moment, i diu, jo, bueno, no recordo molt bé com, no? Però diu, jo i la meva parella hi érem, i vam ajudar els ferits, i el que hauries de fer és agrair-nos-ho. Però d'una manera molt, molt com exigint, no? I jo dic, home, doncs, moltes felicitats per ajudar la gent, que crec que és una cosa humana, que l'hauríem de fer tots. No tant gràcies per exigir que t'agraïm res. A més, amb el tema dels accidents, sempre diuen que s'ha d'anar amb compte de que, evidentment, en aquell moment jo suposo que et surt la vena d'heroi de dir vaig a treure la gent de dintre, però no sempre és la millor...
0: No és la millor opció. De fet,
1: no és la millor opció, no?
0: Perquè... molta gent que estava a la part posterior de l'autobús i que d'una altra manera hagués pogut sortir pel seu propi peu no ho va poder fer fins que no hi va haver els bombers i no els van ajudar a sortir, doncs, seguint també una sèrie de protocols i de mesures de seguretat. No? I a vegades doncs, és això, una persona que passa per allà amb tota la bona intenció pot anar a ajudar, però també ha de saber una mica quin és el paper que ha de tenir.
1: Sí. Bé, en fi, doncs això, la gent ha parlat molt i dient absolutes animalades i jo el que vaig intentar és al revés, ficar una mica de seny, de dir, ei, perquè a més, bueno, gent enfadada dient, no, és que ha set per això, és que s'ha cruzat un patinet i ara diuen que no, que és una branca d'un arbre i després que si la conductora només portava 3 dies treballant, ara se veu que no, que ja tenia molta més experiència i que era una empresa nova. O sigui, opinar als minuts de que passi algo sobre els motius i tal és perillós, si més no, no? I a més, si hi ha ferits i pot haver mort. Així que, bueno, jo sempre intento fer aquesta segona visió, no? En lloc de publicar pues, els vídeos i les fotos, que també, també pues, van començar a córrer els vídeos i també és aquesta gent que penses, bueno... Quin interès tens de
0: captar aquestes imatges, no?
1: De captar aquestes imatges... Jo el que grave i el que diu ho envio a la policia perquè això els hi pot ser útil per saber què ha passat, molt bé, però el tema que hem de gravar-ho i vinga, ho vaig enviar mitjans perquè... A més, un tipus molt concret de mitjans els quals se lucren fent això, no? I guanyen compartint el vídeo més morbós que pugueu veure, no? O res, o bueno, el que s'ha reenviat per xarxes, per WhatsApp, vaja, és molt penós. I llavors, quan jo sempre també ho explico, que quan la gent comparteix vídeos d'aquesta mena, no fas cap favor comentar ni per criticar-ho. És que és pitjor. Si el millor és no fer ni cas, és a dir, ni comentar, ni compartir-ho, ni tan sols per denunciar-ho, no? Mira, aquesta setmana també hi ha hagut una noia que... amb molt poca fortuna, a més, que ha triat per fer aquesta merda. És una noia, una influencer, que surt al programa... no us diré el nom perquè no ho sé, però el programa és com Eva o el Love, com algun podcast d'aquest, i fa un vídeo de merda, com tots els que fa, dient que Lleida hauria de desaparèixer. Però aquest vídeo a mi me l'han enviat 30 vegades. I les 30 vegades que me l'han enviat, jo els hi heu de dir. No ho feu. O sigui, no envieu aquest vídeo, no hi comenteu, perquè allà és quan hi guanya. Si el dia que el va publicar tenia 10.000 reproduccions, l'endemà, només amb els comentaris de gent de Lleida queixant-se, l'endemà ja tenia 30.000 reproduccions. I avui potser ja en té 40.000. I no entens? I dir,
0: clar, que es fa la pilota es va fent grossa. No? Sí. Ni que sigui per això, per voler-ho criticar, però li estàs donant el ressò.
1: Ho vaig dir, l'algoritme no entén d'ètica. És a dir, aquest vídeo té més ressò, encara que el que hi digui sigui terrible, i el que els comentaris siguin tots dolents, l'algoritme no valora el contingut. M'entens? I ella,

0: dedica a fer de troll, és a dir, que fa vídeos aquests contínuament a veure quin se li fa viral, és com hi guanyi. I llavors, bueno, és difícil perquè tu a vegades vols anar de defensor, i què us he de dir? Vols anar de defensor màxim de Lleida i de Ponent i te començaries a falar amb la gent i a comentar de tot, però en particulars que no són ningú i que no són res, no té massa sentit. I jo sempre la defensa la faig doncs, quan un mitjà diu alguna cosa, quan algun polític, llavors entenc que sí perquè és algú que està cap a dalt. Però amb aquesta noia no, és que no cal fer-li cas. I també em referia doncs, a això, a les publicacions dels vídeos, però molt... Fins i tot a Televisió Espanyola i al programa aquest del mal nom vindrà, bueno, de la Marta Flick i l'altre que també que sembla que sigui algú que tingui una mica de... El Miró, no? El fill de la
1: Pilar Miró. Gonzalo Miró.
0: Sí. Gonzalo Miró, que quan el sento parlar sembla que tingui alguna cosa de seny, doncs han fet el muntatge més asquerós, més de... Saps? De sensacionalista, de tot el que... De la pitjor... Una edició terrible, amb música tremenda i dius, però que... Bueno, i això és el que venen, no? Però és la televisió pública, i llavors dius... En fi, a mi em fica molt, molt nerviós tot aquest tema perquè ja és habitual, eh? Aquests vídeos. Mira, vaig explicar també que quan hi va haver el tema de la punyalada de Lleida, mm-hmm. que també va ser un cas similar en què tota Lleida se va motivar, potser fa més anys i no estàvem tan habituats al tema de les xarxes, però va ser un boom perquè tothom a Lleida se va ficar a comentar de lo que havia passat, de lo que estava passant.
1: Clar, del que estava passant, clar.
0: Jo recordo
1: el problema és que en aquell cas hi va haver com una seqüència de temps en què encara estaven passant coses i això...
0: Sí, sí, va haver un moment en què clar, hi havia dubte de què passa, no? Encara no l'han detingut i tal. Doncs pues jo recordo que en aquest procés un pseudomitjà de Lleida va dir que la punyalada de Lleida es tractava de terroristes d'Al-Qaeda que s'havien atrinxerat al Caprabo de Ciutat Jardí. I això es va publicar i aquest paio va guanyar en un dia 8.000 seguidors perquè va dir això. I al final se va descobrir que no, que un senyor nazi, un estudiant de medicina amb tot d'esvàstiques i cartells a la seva habitació, vaja, però entens, no? El, de lo que es va comentar, de lo que es va donar per fet a lo que realment va ser, pues, una animalada. I en canvi pues, aquest mitjà segueix treballant i sense cap repercussió ni cap problema, no?
1: Ja, però això també és el que convida a fer la reflexió sobre qui està prestant atenció a aquest tipus d'informacions i qui consumeix aquest tipus d'informacions, i que guanyi 8.000 seguidors, doncs també diu molt de quina societat tenim.
0: Totalment, totalment, és que és un problema greu, no? Quan sí. No hi ha cap mena de control i a més, doncs, els que s'hi aficien són canalla. A més, són publicacions en què molta gent, ja et dic, van a fer el comentari graciós, o sigui, ja no hi ha un ànim de ei, anem a veure què ha passat, no? Sinó, mujer tenia que ser...
1: Bueno, res, els comentaris que... Sí,
0: segur,
1: tòpics i
0: seguro
1: típics.
0: Seguro que és estrangera, que no... Vull dir, unes coses que... I cap mena de gestió amb aquests comentaris.
1: Clar.
0: Vull dir, Anxas Castilla, no? Bé, en fi, bueno, veurem en els propers dies. Molta gent diu, no se sabrà mai... Jo crec que sí que sabrem.
1: I tant que se sabrà, més hi ha càmeres i els testimonis també, i hi ha les persones que en primera persona doncs, implicats, no? Que podran explicar què és el que va passar.
0: Hi havia algú que em deia que ho taparien, i jo penso, hòstia, no sé, ha sortit l'alcalde a comentar-ho. En fi,
1: ràpida recuperació per a totes les persones que continuen hospitalitzades.
0: Esperem que sí, que estiguin bé i que també, bueno, tot. Però tot això té una sèrie de conseqüències, com el propi transport d'aquesta línia que ha de fer aquest recorregut i que la gent no tingui por i que d'això no, pues que esperem que passi el més aviat possible. A més em diuen que és una línia que molt utilitzada i que n'hi hauria d'haver 4 més. Doncs esperem que tot això serveixi per tal. I evidentment, quan fas obres, quan tal, pues, s'han d'adaptar les coses. És una desgràcia que hagin de passar accidents perquè tu vegis si... hi ha alguna cosa a millorar, no? Però si és cert que aquesta noia se va espantar pel tema d'una branca, doncs bueno, s'han d'esprovar arbres i s'ha de... I si el tema de... Si el tema de les voreres pot afectar en alguna cosa, doncs s'han de ficar topes perquè això no passi. En fi, bueno, hi ha una sèrie de coses que suposo que...
1: Que s'hi reflexionarà.
0: Ajudaran a millorar el tema, no? O la velocitat, bla, bla. Bé, Vaig fer un vídeo també, ja per canvi de tema, a coses una mica més divertides. Vaig fer un vídeo de que... No sé si és, no sé si és massa actual, però sortia com una imatge de la BBC en la qual la temperatura més alta de tota Europa es trobava a la zona de Ponent, no? I llavors jo vaig fer un vídeo, rotllo, som de Champions d'Europa i allí la gent celebrant la muerte i bé, bueno, aquests vídeos aquests que a la gent els agrada. També relacionat amb això, em va fer molta gràcia que el propi Instagram, el compte d'Instagram, sovint comparteix vídeos, no?, d'altres. I em van compartir un d'un caragolet que està, se fica a sota d'una aixeta, mulla el cap i dic, mira, com nosaltres a tot l'estiu, no? Però era molt evocador de Lleida i del que fem aquí. També, per desgràcia, i com a mala notícia, ha tornat, no sé, això ho vaig dir, l'intel·ligentíssim repte viral de futurs premis Nobel que decideixen conscientment fer lo preciós gest de cagar-se a la piscina municipal. Jo, tu em coneixes, Núria, fa 13 anys que parlem, saps que sóc un... A part de que faci bromes i una mica he celebrat, però saps que sóc una persona bastant assenyada. En aquest sentit, en aquest cas, jo agafaria amb aquesta gent, com deia la meva iaia, la postullaia, els fotria al mig de la plaça del poble, lligats amb una corda, i bueno, i que la gent decidís de quina manera se'ls apliqui...
1: El càstig.
0: El càstig. Perquè... És que quina puta... Perdó. Quina gràcia pot tindre fer això que vam contra teva perquè te quedes sense piscina, vam contra de tots la gent del poble, a més te queda l'etiqueta de que ets un cagón, no? Bé, jo només vaig fer la broma de que enguany se deia fer un shit seven, que vaig pensar que al meu públic més juvenil...
1: Els hi faria gràcia.
0: Però... Espero que no qualli.
1: No.
0: Espera, imagina que la diuen, els sinceren. Res. També aquesta setmana em clau positiva, més que divertida, i tu suposo que ja en parlareu. Primer vam tindre una notícia de que el Lleida... Li direm Lleida 1939, ara ja li podrem dir Lleida Club de Futbol perquè s'ha pogut quedar amb el nom, l'escut, l'himne, bla, bla, bla. En un primer moment dèiem que mil vegades més a un club a quarta, setena o lliga de soltes casats gestionat pels socis que a un que ha de fer piruetes amb la IA per amagar símbols, inventar-se afició o directament el sentiment. Perquè a principis de setmana l'Atlètic Lleida treu aquesta campanya de socis en la qual ha hagut de fotre dos arbres per tapar l'escut de la Unió Esportiva Lleida del camp d'esports i vam fer una mica de jijijaja. Jo faig jijijaja en principi de bon rotllo, però clar, la gent s'ho pren com s'ho pren. Però és que poc temps després entrevisten el Lecumberri i diu que Lleida no pot seguir a la Lliga Elit sinó que ha d'anar a quarta catalana i per tant que el projecte que tenien més o menys hem de seguir amb l'opció B. I en canvi també sortien gent de l'Atlètic Lleida dient que si quedava una plaça lliure que la comprarien. Uh-huh. Com o no? Com
1: una
0: cada
1: vegada.
0: Any.
1: Uh-huh.
0: Bueno, total, ahir comunicat oficial des del compte de Lleida Club de Futbol. El Lleida 1979 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les tasses socials i els trofeus històrics de la UE Lleida, el Lleida Esportiu i el Lleida FC. O sigui, és a dir, que sembla que podrà ser una mica el seguidor d'aquest llegat sense haver de trencar d'arrel, però estalviant-se tot el deute. Això ho publiquen ahir, és una publicació amb moltíssims likes, i vaig dir, literalment, la millor notícia de juliol. Com que estàvem a dia 2... Pues,
1: hi ha marge, no? Encara de poder millorar amb més notícies. Sí,
0: sí clar, pues la millor notícia de juliol. A veure, estem contents, hi ha molta feina a fer, jo entenc que la gent que hi ha és gent que s'estima el club, i això ja ho parlareu quan parleu d'esports, però vaja, crec que és una notícia positiva i que sobretot il·lusiona molt a l'afició de Lleida, que ara ens havíem quedat orfes, no? Així que... Molta força, els animem a seguir i estarem allí recolzant-los. Ja per acabar i en plan també més positiu. Fa uns dies van fer les proves de la selectivitat, el que ara s'anomena l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, i la nota més alta de la demarcació de Lleida va ser d'una noia d'artes de... És Lleida de Cubells, però estudia als Planells d'Artes de Segre. I cada any m'agrada parlar-hi amb els que treuen millor nota i els felicito i els envio un detallet de postutxapes. i ella va tindre pues, la diferència d'enviar-me una foto amb postutxapes i amb la nota. I la veritat és que la Lucía, pues, una noia supermaja, encantadora, a part de molt responsable i molt... I, bueno, no vull dir intel·ligent només, sinó perquè no només és intel·ligència, sinó que hi ha un esforç...
1: És constància,
0: no?
1: Clar.
0: Per treure la millor nota. I, a més, em va dir voldria donar ànims per Espau a segon de batxi, al final són una prova més que segur que podran superar. O sigui, ella molt bé, no? I que no oblidin gaudit l'últim any, que també és important. Bueno, pues molt bé. Molt bé la Lucía, una noia supersimpatiquíssima. I em va fer molta gràcia que suposa que escriu superbé, però que em va escriure, se va ficar al meu nivell, és a dir, suposa que ara estava super amb les faltes i no fer cap, vull dir, català supernormatiu, i en canvi a mi per correu m'escrivia amb lleidatà d'artesa de...
1: D'artesa de Segre.
0: Això pues, és molt bonic també, no? Des d'aquí la felicitem i sempre m'agrada fer publicacions així una mica més divertides i sobretot més positives i sobretot quan n'hi ha tantes de negatives, no? I per acabar també recordeu que estem en ple estiu, ja m'estan arribant moltes fotos del postureig viatger, que és això que demano a la gent, que si us emporteu vostres samarretes, us emporteu vostres xapes, al lloc de vacances que on aneu, doncs sempre m'agrada que m'envieu i compartir-ho, és una manera també de fer difusió i fer bullir l'olla. I en aquest cas, doncs, la Núria Cupi, que és una super postufan, i que a tots els viatges que fa compre postos samarretes noves per la família.
1: Caram,
0: i fan el viatge amb les postos samarretes, vull dir, és increïble, no? I en aquest cas no van anar massa lluny, van anar a les Illes Medes, però bueno, pues molt bé. I bé, us animo aquest estiu a això, a emportar-vos postos xapes, postos samarretes, postos imants, i m'envieu una foto xula des del lloc que estigueu. A veure, si aneu a estiuejar a Cambrils, potser no cal.
1: Potser no cal, no? Que ja ho contem com a terme municipal de Lleida.
0: Sí, no? Vull dir, clar, vull dir... Exacte, si aneu a les piscines de Balàfia, doncs tampoc no cal. Però si feu un viatge així una mica interessant, doncs si em podeu enviar una foto sempre és algo bonic i és una manera també de difondre les xaves i difondre les causes i penso que està bé, no? Mira, jo de fet també marxo uns dies, així que potser haurem de descansar la setmana que ve, crec que no podrem fer programa.
1: Vinga, doncs la setmana que ve vacances, i el 17 sí, que serà l'últim ja.
0: El 17 jo crec que sí, que estaré, ja tornaré a estar per Ponent i ja t'explicaré com ha anat.
1: El viatget, perfecte. Doncs senyor Postu, bon estiu, bon viatge també, i el dia 17 fem la clausura. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Que vagi molt bé, una abraçada. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Molt bona tarda. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha definit sense embuts la mort violenta d'un noi de 15 anys aquesta passada nit al districte de Sant Andreu de Barcelona. Un assassinat, ha dit, de màxima gravetat, que ha traspassat totes les línies vermelles. Uns fets que ha vinculat a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i de l'activitat de les bandes juvenils. Escoltem l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
1: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: La gran pregunta és com es combat aquest assassinat i els altres crims que s'han repetit en els últims mesos a diferents punts de Barcelona. Doncs Trapero, en aquest cas, també ha estat molt clar. Més presència policial i un enduriment del Codi Penal.

0: El govern català i l'Ajuntament de Barcelona també han condemnat amb contundència els fets, mentre que els partits de l'oposició han reclamat directament dimissions. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de negar la realitat i confondre les prioritats. Són Jordi Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
2: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
3: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de Seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
4: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha

0: tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
1: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient l'actuació del consistori.
2: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. El darrer incident, una víctima mortal menor.
3: Collboni, un cop més ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
1: Eren Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Marc Serra, de Barcelona en Comú.
4: A aquesta hora també estem pendents d'un incendi que crema sense control a la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres.
1: 10 mitjans aeris i 35 de terrestres estan treballant per controlar un foc que té diversos focus secundaris en el que està dificultant les tasques d'extinció. El cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona, Ferran García, reconeix que és un foc important.
5: És dels grossos que tenim. Que no vol dir que es faci gros, estem aquí perquè no es faci gros, però estem posant l'estructura necessària perquè si aquests incendis fan gros estiguem tots aquí. Per això s'està evacuant, per això s'han fet els potencials, per això hi ha el graf aquí.
1: S'ha demanat el confinament de 10 poblacions del litoral de la Costa Brava i també d'una casa de colònies Pou de la Glas, on hi ha 150 nens que es troben bé.
4: I el govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
1: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat reconegués que l'aixecament de les barreres a la AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però reconeix que la mesura ha de passar necessàriament per Madrid.
6: I a més la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats. Per tant, necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats. Però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
1: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a l'AP7. Ahir es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.

0: titular d'esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ara sí, bona tarda. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de guanyar de forma solvent a Àustria per 3-0 amb un dupleto i Arzabal i un gol de Pedro Porro. El seu rival serà Portugal, que s'ha classificat guanyant a Croàcia per 2-1 gràcies a un gol de Gonçalo Ramos al minut 93. També ha passat Suïssa, que s'ha imposat a Algèria per 2-0. Més partits de setzents. A les 8, Austràlia-Egipte. A les 12, Argentina-Cap Verd. I a 3:45, Colòmbia-Ghana.
0: Repassem la previsió del temps pendents d'una nova onada de calor que sembla que començarà a partir d'aquest diumenge. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dissabte pugen les temperatures i es superaran els 36 graus a gran part de l'interior i fins i tot els 38 graus a l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana a l'Empordà i mestral a Tarragona. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 a Girona i 18 graus a Lleida. És una informació de
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: Doncs ho dèiem en portada, un adolescent de 15 anys ha mort a trets aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, Marcos.
1: Sí, cap a 2:15 de la nit, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat 2 trets abans de fugir en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat els serveis d'emergència, han localitzat la víctima inconscient, però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort.
0: Aquests són els fets que ja estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra, que han convocat una atenció a mitjans d'urgència arran de tot el que ha passat aquesta nit. Ho ha seguit des de la comissaria de les Corts la nostra companya

0: Ana Utiel. Ana, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Doncs després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apuntaven enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien aparentment el seu objectiu clar, que era aquesta víctima de 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
2: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional. Tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
1: Aquest augment de la presència d'armes, segons Rodríguez, també ha arribat als delinqüents més joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'armes de foc. Trapero ha dit que no pot ser que Espanya tenir un arma de foc no comporti l'entrada a la presó i ha demanat que així sigui. També han recordat tant Trapero com Rodríguez que la víctima ja és la setena persona morta en un tiroteig a Catalunya aquest 2026. En només 6 mesos el nombre de morts ja iguala a tot el del 2025. 5 dels homicidis han passat a Barcelona, una a Badalona i una a l'Hospitalet. A més dels casos més extrems com aquest que han provocat morts, hi ha hagut també fins a 65 fets amb armes de foc, 22 dels quals han ferits.
0: Crònica en directe des de la comissaria de les Corts de Barcelona de la nostra companya Ana Utiel. Ana, gràcies, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Mentrestant, els governs català i municipal situen la seguretat, el reforç policial i la lluita contra la multireincidència com una de les prioritats marcos d'aquesta legislatura.
3: Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com la tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ho asseguren en cada sessió de control o ple municipal. També reivindiquen les xifres del Pla Campai, que ha permès, afirmen, reduir el nombre de fets delictius a la capital catalana. Tanmateix, Parlon i Batlle reconeixen, això sí, que hi ha feina per endavant.
0: I l'oposició, en canvi, carrega durament contra el govern municipal i l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat.
3: Junts, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncien nega aquesta realitat. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions a banda i banda del plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
4: Dir-li al màxim responsable polític de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim a la ciutadania i Junts per Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
5: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que Salvador i Jaume Clovené els cessin de manera immediata.
6: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad, con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos pasado de ser la ciudad de los hurtos a la ciudad de los asesinatos.
3: Des de la bancada de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions i les receptes que proposen, això sí, són diferents. D'una banda, l'esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que tot ho fia la policia.
7: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca de seguretat a la capital del país.
8: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils a la ciutat de Barcelona i també a la ciutat de Madrid, el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils, sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
3: Paraules de l'Hisenda Alemany d'Esquerra i de Marc Serra dels Comuns.
0: I l'altra gran notícia del dia ens porta cap a les comarques gironines. A aquesta hora estem pendents d'un incendi sense control que està cremant la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres. Les flames han obligat a confinar la zona de Sant Pol, una casa de colònies amb uns 150 nens, i ara també l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, a més de diversos municipis del litoral gironí de la Costa Brava que acaben de ser confinats també per precaució.
3: Unes flames que ja han afectat a 30 hectàrees, que estan sent empeses per la tramuntana i que fan molts focus secundaris, fet que complica l'extinció. Els efectius dels bombers tenen un doble

0: L'objectiu, controlar l'incendi principal i atacar-ne els secundaris, amb l'objectiu d'evitar noves propagacions i consolidar el perímetre afectat. Un dels flancs que més preocupa és el dret, ho ha explicat el cap d'operacions dels bombers de la Generalitat, Ferran García.
1: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
0: Pel que fa a les afectacions, ja s'ha confinat a la zona del barri de Sant Pol, l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, on hi ha 150 nens que es troben bé, i 10 municipis de la Costa Brava. Estem parlant de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forellac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro.
2: Doncs estem pendents d'aquestes flames, no són les úniques, de fet també hi ha algun altre incendi i això ha dificultat les tasques d'extinció precisament d'aquest foc de les Gavarres, perquè el dispositiu dels bombers s'ha hagut de dividir, no ha pogut atacar únicament de forma centralitzada aquest foc, com dèiem, de les Gavarres, que preocupa i del qual també està pendent, òbviament en aquests moments molt pendent, el govern català. A banda d'això, aquesta atenció també aquest cap de setmana, molta atenció volíem dir a les temperatures, perquè el Meteocat, a més, avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos, seran dilluns i dimarts.
0: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida i dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta d'onada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.

0: Ho deien també en titulars, el govern estudia una proposta de pagament per vinyeta a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit. Ho avançava el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de Girona. Ho ha seguit l'Eudald Sanz.
1: La consellera admet que les xifres de sinistralitat han augmentat molt des de la retirada dels peatges de la P7 i explica que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions dels vehicles.
2: Posaríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment a la via, juntament amb obres d'ampliació de carrils i de millora dels accessos. Per la seva banda, els transportistes critiquen que des de la retirada dels peatges, la P7 ha experimentat un increment exponencial del trànsit de vehicles privats. Carles Falqui, de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes, denunciava a la brúixola que l'autopista es troba en males condicions i reclama al govern que inverteixi per recondicionar-la i per construir més vies alternatives.
3: Que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació.
1: Folk descarta que posar més limitacions als vehicles pesats sigui la solució, però opina que sí que funcionarien mesures com rebaixar la velocitat màxima per tots els vehicles i l'aixecament del peatge de la C32 en situacions excepcionals. I recorda Gabriel que aquest dijous ha estat fatídic perquè s'han registrat diversos accidents amb implicació de camions a la P7.
0: Quarts de 3 de la tarda passats, l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre de defensa, que va protegir el bebè en tot moment, i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
4: El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el cap

0: Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
1: No pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Barcelona Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més dels que s'havien aconseguit ja l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
0: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard Gratacós és el líder d'aquest projecte.
2: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no està preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint en un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
0: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
1: En 24 hores arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana, Barcelona. Ja fa dies, de fet, que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. Ahir, de fet, aquest dijous a la tarda, unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presentació dels equips del Tour.
3: Els ciclistes van desfilar des de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Ho van fer sota l'atenta mirada de desenes de milers d'espectadors. Entre el públic, molta gent vinguda de fora, en molts casos expressament per veure el Tour.
4: From Melbourne, Australia.
0: Venim de Melbourne, d'Austràlia. Ens encanta el Tour i el seguim des de fa 3 anys quan ens vam iniciar en el ciclisme. Estic molt emocionada perquè el meu aniversari coincideix amb la primera etapa.
5: Soy de Brasil. Y hoy he venido aquí, creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
6: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
7: Cuando yo la veía en mi época, a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
3: A Catalunya també hi ha molta afició al ciclisme, per descomptat, i això es va fer notar en la presentació, però també hi va haver molts barcelonins i catalans que s'hi van acostar moguts més aviat per la curiositat.
1: El Tour de França és un dels esdeveniments esportius més seguits del món. Això no només té conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó que també té un impacte en l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local, a canvi dels 9,6 milions invertits per l'administració pública barcelonina. La contrapartida d'aquest benefici són els negocis que seran forçats a la inactivitat degut als talls i restriccions de mobilitat. El Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
9: Hi ha dues cares de la mateixa moneda. Hi haurà molta economia del visitant, moltíssima gent que està disposada a fer despesa aquí a Barcelona. I per l'altre cantó també hi ha alguna àrea comercial que se sent una mica perjudicada, com per exemple els comerços del voltant de Sagrada Família. Però bueno, esperem que tot això, ja et dic, que quan fem el balanç dels 3 dies, 4 que serà el Tour a Barcelona, siguin molt positius pel món comercial.
8: Puig considera que el Tour és una oportunitat més per atraure consumidors que facin despesa a Barcelona, però una perspectiva força diferent és la dels veïns. Un dels barris més afectats és el de la Sagrada Família, que el mes passat ja va patir diverses afectacions per causa de la visita del Papa. Gabriel Mercadal és president de l'Associació de Veïns del barri.
10: El que passa és que la diferència del Papa, des de l'Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. El Tour no és tan clar, i que els beneficis que hauria de veure tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. A nivell de barri, el que interessaria és que aquests beneficis revertissin a la resta del barri.
8: La mobilitat per Barcelona es veurà afectada sobretot als districtes de l'Eixample, Sants i Sant Martí. Dissabte serà el dia on el TUR perjudicarà més la mobilitat, mentre que el diumenge les afectacions seran més moderades i focalitzades a la zona de Montjuïc.
11: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
12: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de A derradeira leición do mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
1: Temps pels esports amb el Víctor Lozano. Hem de començar parlant del Mundial i de la brillant classificació d'Espanya.
13: Sí, ja és als vuitens de final la selecció espanyola, després de guanyar clarament a Àustria per 3-0 a Inglewood, a Los Angeles, en un partit molt complet del combinat de Luis de la Fuente. Oyarzabal va fer dos gols, el que inaugurava el marcador al minut 36 i el que el tancava al 89. Entremig, al 66, Pedro Porro va fer l'altra diana d'una Espanya que va signar la millor actuació en el torneig. De la Fuente té molts motius per estar content.
14: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente yo empezaría primero por la victoria, ¿sí? Por la victoria, que es importantísima, por la imagen del equipo, sensacional, y por las situaciones también individuales, obviamente, que los jugadores celebren hitos de esta envergadura. Y estamos felices todos, todo el grupo. Es el proceso que había que hay que seguir y que había que ir siguiendo hasta encontrarnos hoy, pero que, aprovecho, habrá que ser mejores todavía el próximo partido, seguro.
13: Per primera vegada en el Mundial es va veure un Lamine Yamal del tot recuperat de la lesió, fresc i ràpid i desequilibrant per banda dreta. El davanter mataroní valora la victòria i la classificació.
15: Bueno, yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, un pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
13: El seleccionador austríac Ralf Rangnick es va desfer en elogis cap a Espanya, a qui veu amb moltes opcions de guanyar el Mundial.
16: Cuando jugamos contra Argentina hasta el 2-0, el juego aún estaba abierto. Hoy España llevó a cabo una gran actuación, trajo su mejor actuación hasta ahora en este torneo. También me atrevo a decir esto en este momento. No solo estuvimos jugando contra el campeón de Europa, sino que quizá también contra el próximo campeón mundial. Cuando juegan así, no importa contra quién. Es muy difícil ganar a los españoles.
13: La selecció espanyola s'enfrontarà a vuitens de final a Portugal, dilluns a Dallas. El combinat de Robert Martínez s'ha classificat guanyant a Croàcia per 2-1 a Toronto, gràcies a un gol de Gonçalo Ramos al minut 93. Abans, Perisic havia avançat els croates al 52 i Cristiano Ronaldo havia empatat pels portuguesos, com no, de penal al 67. El VAR ha estat el gran protagonista del partit amb un gol anul·lat a Portugal i 3 a Croàcia, l'últim en el minut 103, quan l'equip de Zlatko Dalic perdia per 2-1 i necessitava marcar per forçar la pròrroga. L'última selecció classificada ha estat Suïssa, que s'ha imposat a Algèria per 2-0 a Vancouver. Els gols els han fet Embolo al minut 10 i Ndoye just a la represa. Així les coses, ja tenim definits 6 emparellaments dels vuitens de final. Són aquests: Canadà-Marroc, Paraguai-França, Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra, Estats Units-Bèlgica i Espanya-Portugal.
1: Però tenim encara més partits dels setzens de final del Mundial.
13: A les 8 del vespre, Austràlia s'enfrontarà a Egipte, a Arlington. A les 12 de la nit, la vigent campiona argentina jugarà contra Cap Verd, a Miami. Lionel Scaloni no s'espera un partit fàcil.
17: Lógicamente ilusionados, como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas. Y bueno, lo tenemos en cuenta. Pero nos agarra en un buen momento y esto es fútbol. Ya sabemos que están viendo partidos muy parejos, sacando algunos, Francia o incluso México, que creo que han ganado muy bien sus partidos. Hubo otros que estuvieron muy reñidos y creo que que no va a ser fácil, esa es la realidad.
13: I a dos quarts de quatre, Colòmbia i Ghana es veuran les cares a Kansas City. Tanquem plana del Mundial explicant que Julian Nagelsmann ha anunciat la seva dimissió com a seleccionador d'Alemanya després d'haver quedat eliminada als setzens de final davant Paraguai. El seu substitut molt probablement serà Jürgen Klopp. Més apunts de l'actualitat esportiva fora del Mundial. Ha parlat

0: el que és l'aventura i l'origen digital, a que la vida al final, les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La ciutat. Amb Míriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
4: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
5: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo.
6: No te despistes. En Por Fin, la hora traspapelada.
7: ¡Remate y el gol! ¡Ahora sí! ¡Palina! ¡Hacia atrás! ¡Gol! ¡Está solo ya! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol!

0: Marc com a espai de comerç, el mar com a espai de navegació, el mar com a espai de conflicte i un patrimoni per protegir. Un recorregut que valora el treball dels qui s'encarreguen de recuperar i conservar aquesta memòria fascinant. I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans, durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.
2: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
1: Més informació. Més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: escenari complicat ara mateix al Baix Empordà amb un incendi originat a la Bisbal i que ha obligat al confinament d'una dotzena de nuclis de població. Més de 200 bombers treballen en un perímetre de 1.280 hectàrees i els preocupa especialment el flanc dret del foc, sobretot de cara a demà. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
0: Una afectació que es produiria a la zona de les Gavarres. Davant d'aquesta situació s'ha activat també un quart batalló de la UME per garantir la cobertura en cas que es poguessin produir altres incendis de manera simultània. De fet, els esforços estan centrats a l'Empordà, però els bombers també treballen al Pla de l'Estany en un foc que ha afectat 35 hectàrees. Pel que fa a l'origen d'aquest incendi que comentàvem al Baix Empordà, doncs ara mateix ens arriba que hi ha una detenció tot apunta que ha estat per l'ús prohibit d'una radial a peu de carretera mentre un operari, ara com dèiem detingut, intentava col·locar una senyalització. O sigui com sigui, amb la situació actual, el missatge a la ciutadania és clar, precaució i no desplaçar-se a segones residències ni tampoc a fer activitats d'estiu durant les properes hores a la Costa Brava.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: dimarts d'aquest divendres, dia 3 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els Mossos atribueixen l'assassinat a un noi de 15 anys la matinada passada a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i les bandes juvenils.
2: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Són paraules de l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez. Davant aquesta situació, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal.
0: Aquest fet no ha estat exempt de repercussió política.
1: Doncs no, Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de negar la realitat i confondre les prioritats. Escoltem Jordi Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
3: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
4: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de Seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
5: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
1: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient, diuen, l'actuació del consistori.
6: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona, el darrer incident, una víctima mortal menor.
7: Collboni, un cop més ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
1: Paraules de l'Hisenda Alemany, d'Esquerra Republicana i Marc Serra, de Barcelona en Comú.
0: El govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
1: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconegués que l'aixecament de les barres a l'AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però, reconeix que la mesura ha de passar necessàriament, diu, per Madrid.
8: I a més la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats, per tant necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats, però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
1: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a la AP7. Ahir, per exemple, es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.
0: Més enllà de l'actualitat, els divendres són sinònim de cultura aquí a la Brúixola. Avui començarem a parlar de festivals culturals d'estiu i començarem pel Juliol a la Fresca de l'Ateneu Barcelonès.
1: Sí, perquè porten sota el braç una proposta eclèctica i multidisciplinària de cara a aquest mes. Tindrem també

0: també amb nosaltres els sospitosos de sempre de cada divendres. El Juan Torres ens proposa tres pel·lícules amb tres malvats per excel·lència i la Marta Lozano repassa tota l'agenda i actualitat musical amb els festivals com a protagonistes.
1: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola. Continuen jugant-se els partits als 700 de final de la Copa del Món. Ahir Espanya va guanyar 3-0 a Àustria i ja es troba als vuitens, on jugarà contra Portugal. Per avui tenim a les 8 Egipte-Austràlia, a les 12 de la nit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada el Colòmbia-Gana. I el Futbol Club Barcelona comunica que ja ha superat els 151.000 socis i sòcies.
1: Estem pendents de les temperatures. Ja apuntàvem ahir que el diumenge celebraríem. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Juan Carlos Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya estarà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 graus a Girona i a Tarragona i 18 a Lleida. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Juan Carlos García.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Aquesta hora estem molt pendents de l'incendi a les Gavarres que ja ha cremat 1.280 hectàrees i que podria arribar a afectar-ne fins a 10.000, tal com alerten els bombers i els agents rurals. El cos d'emergències hi està treballant a hores d'ara amb 225 efectius i 10 mitjans aeris. Ferran.
0: Sí, els punts que més preocupa ara són el cap de l'incendi, on hi ha més zones urbanitzades, i el flanc dret, sobretot per l'evolució del vent. Ara mateix bufa alhora vent de tramuntana i de marinada i els bombers adverteixen que aquest últim, el de marinada, podria complicar la situació de cara a demà. Per això serà clau, diuen, la feina que es pugui fer durant el vespre i també a la nit, quan el vent només serà de tramuntana, per tant, més senzill de controlar perquè no té canvis bruscos. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat intervenció de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, i segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, més de 200 militars ja estan de camí a Catalunya.
5: Aquesta tarda estaran treballant bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus. No tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim els parcs plens i amb disposició.
0: Pel que fa a les afectacions en la població, hi ha 7 municipis que engloben 12 nuclis de la població: Calonja i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallarc, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Des del govern demanen evitar desplaçaments cap al Baix Empordà, sobretot des de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Pel que fa a l'origen de l'incendi, ara els dèiem que en els últims minuts hem conegut la detenció d'una persona. Tot apunta que ha estat a causa de l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres. Escoltem Jaume Bosch, dels agents rurals, que explica com s'hauria produït aquest incendi i l'ús que no s'hauria d'haver fet d'aquesta eina.
6: Bàsicament, l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas.
1: Doncs això, aquesta és la hipòtesi que es baralla pel que fa a l'origen de l'incendi. I ara, quan passen justament 10 minuts de les 7 de la tarda, volem saber com s'està vivint la situació al territori. I per això podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró, el senyor Maurici Jiménez. Què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Primer de tot, com està la situació a la zona ara mateix?
7: Bé, realment al nostre municipi l'evolució, diguéssim, de l'incendi ha estat favorable, perquè, com bé comentàveu ara fa un moment, el vent de marinada ha provocat que l'incendi es dirigís cap a l'interior i, per tant, malauradament, està en direcció a altres municipis del nostre entorn, però ha evitat, diguéssim, que arribés cap a la cota baixa i, per tant, es dirigís cap a mar.

0: Com han estat aquestes últimes hores, aquest dia, des de l'inici del foc, aquí a la zona de Platja d'Aro?
1: Bé, nosaltres des del migdia, en el moment en què se'ns activa l'alerta,

0: Per tant, entenc que, o sigui, el confinament ara mateix, està, o sigui, està, vigent a la zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Està vigent per dues situacions específiques. Una, el confinament en tant que en el propi municipi, per tant, no moure'ns cap a la resta de municipis de l'entorn per ajudar, diguéssim, a les tasques d'extinció del propi incendi, a la mobilitat, diguéssim, de bombers i d'altres forces d'emergències, i per un altre costat, doncs, el confinament que encara recomanem als veïns d'aquestes urbanitzacions que us deia, precisament perquè el vent de marinada pot fer que aquest incendi doncs, el vagi movent i la primera por, diguéssim, per aquests veïns és l'afectació que pugui tenir primer el fum i després, lògicament, la flama si realment aquest incendi acabés girant.
0: Ens parlava ara de les alertes. Les alertes han funcionat correctament durant tot el dia?
1: Sí, en tot cas han arribat les alertes corresponents. A nosaltres, a l'Ajuntament, doncs, ens han fet els advertiments previs per saber que arribaven aquests comunicats i, per tant, ens ha ajudat a saber que els enviarien per poder estar preparats a nivell d'informació per poder atendre la ciutadania quan es generessin els dubtes que són normals en el moment en què arriben aquest tipus de comunicacions.
0: Quan parlem amb Platja d'Aro, ens imaginem la seva avinguda plena de comerços. Ara mateix es troben tancats?
1: No, hem de dir que estan en normalitat, perquè cal dir que el confinament, principalment el que ha estat és situat, el que són les urbanitzacions properes a les Gavarres, i en la mobilitat entre municipis, però el nostre nucli urbà com a tal ha seguit amb una vida relativament normal i per tant, si passéssim per la nostra Avinguda S'Agaró a hores d'ara, doncs hi hauria una situació gairebé normalitzada.
0: La població està fent cas de les recomanacions?
1: En les zones lògicament afectades, sí, a més, òbviament, amb certa por i estan a l'aguait de l'evolució de l'incendi perquè, òbviament, pateixen i patim tots plegats per la seva evolució.
0: No sé si ha parlat vostè avui amb l'alcalde de la Bisbal.
1: Sí, de fet hem mantingut converses amb els alcaldes de la zona, amb l'Òscar Aparicio de Bisbal, també amb el Jordi Soler de Calonge i Sant Antoni, també amb Santa Cristina d'Aro, i per tant hem anat parlant entre nosaltres per veure quina era la situació amb la voluntat plegats de poder-nos ajudar entre nosaltres si calgués, que de moment no és tan necessari perquè bombers i altres cossos d'emergència estan actuant de forma excel·lent. I és veritat que hem tingut alguna reunió conjunta, on se'ns ha citat per part de la delegació del Govern de la Generalitat aquí a Girona per informar-nos des de bombers i des d'interior de quina era la situació. En aquest sentit, la reunió ha estat a les 5 de la tarda i ara en tenim una altra a les 8 del vespre.
0: Potser és aviat per preguntar, però ara mateix ja ens arribava la notícia que hi ha hagut una detenció per el que es pensa que podria ser l'origen d'aquest incendi. No sé si tenen pensat com a municipis personar-se.
1: Jo crec que és aviat ara per prendre, diguéssim, decisions d'aquest calatge. Crec que el que ens cal ara actuar encara, malauradament, sobre l'emergència, que quedi resolta, que els bombers ens puguin garantir doncs, que al llarg d'aquest vespre, nit o matí l'incendi queda controlat i a partir de llavors, quan veiem quin és el resultat, malauradament, d'aquest incendi, doncs prendrem les mesures que creiem més oportunes. Però penso que ara el que ens cal actuar tots plegats és contra l'emergència i després, doncs, una vegada fetes valoracions, amb el cap més fred, valorar quines són les situacions que haurem de retenir.
0: Doncs, senyor Maurici Jiménez, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé, ànims i una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: 16 minuts de les 7 de la tarda i ara mateix podem anar a l'epicentre d'aquest on s'està controlant aquest incendi i podem parlar amb el cap de l'operatiu dels bombers, Claudi Gallardo. Senyor Gallardo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com es troba la situació ara mateix a la zona? Fa una estona escoltàvem que comentaven que el flanc dret és el que més preocupava. No sé si continuen també atacant aquest cap i aquest flanc.
1: Sí, és així. Bé, per fer una descripció de la situació, bueno, continuem amb l'incendi, doncs està actiu. Per fer una mica de retrospectiva del dia, és un incendi que arrenca amb tramuntana, és a dir, propagació de nord a sud, però que doncs, també té una influència de la marinada i que bueno, hi ha aquesta batalla entre un vent i l'altre, doncs a veure què acabarà obrint i per tant doncs, això, no? També tenim aquesta previsió de que obrís el flanc dret i bé, que és una mica el que ha acabat fent, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, el que ens estem marcant és, com a objectiu és, evidentment, la protecció de la població, doncs, sobretot per totes les urbanitzacions i zones habitades on l'impacte del cap de l'incendi doncs, va a treballar després, com heu dit, tant el flanc dret com el flanc esquerre per limitar i anar estrenyent doncs, aquest incendi.
0: Quan parlem de 10.000 àrees potencial que poden acabar afectant, estem parlant de 10.000 àrees que podrien quedar cremades en cas que no s'aconseguís aquest control?
1: Sí, és així, és a dir, quan parlem de 10.000 hectàrees estem parlant d'això, d'aquest potencial, de dir, és una mica l'escenari que nosaltres establim, si d'alguna manera, doncs, no va bé o no anem treballant, no marquéssim aquests objectius, no? Llavors, a partir d'aquí, fem una priorització, evidentment, i llavors, doncs, treballem per limitar i, evidentment, reduir molt aquest nombre d'hectàrees.
2: Sí, heu comentat durant la tarda que la diferenciació entre el vent de tramuntana i el vent de marinada, heu comentat que el de marinada cap a la nit s'aniria i això facilitaria la vostra tasca, és correcte?
1: Bé, sí, el que passa és que també farà que entre un punt de tramuntana sembla ser cap a fluixa, no serà una gran tramuntana, però entrarà una mica de tramuntana altra vegada. Llavors, bé, és un escenari, vull destacar, és un escenari complex, és un escenari incert, no tenim allò, no és un dia d'aquells de clarament, per fer una referència, ja que estem a Girona, a l'incendi de la Jonquera de l'any 2012, sí. És un incendi de nord a sud amb una amb una tramuntana de més de 80 km per hora i que no hi haurà marinada que el pugui guanyar, no? Llavors no estem aquí, llavors aquests incendis, una mica de transició, ens donen aquest punt de complexitat de dir, bueno, ara, no?, una mica, els dos flancs van jugant d'una manera que bé, que ens posen doncs, molta atenció a l'operatiu, doncs d'anar-nos posicionant d'una manera o d'una altra.
0: Han rebut ja aquests efectius de la UME?
1: No, encara, bueno, hem sol·licitat la UME, però estan sortint els batallons des de Saragossa i des de València i per tant doncs encara arribaran les properes hores.
0: La idea és que participin també d'aquest incendi o més aviat que serveixin de reforç per si es produeixen altres focs a altres zones de Catalunya? En teníem un obert, si no m'equivoco, al Pla de l'Estany també.
1: No, és a dir, la idea és que vinguin i ens ajudin en el dispositiu d'aquí de l'incendi, perquè doncs, per part del cos de bombers hem fet un reforç de personal extraordinari, una mobilització M2, que en diem, per reforçar tot el territori, per doncs, donar resposta tant als incendis com a altres emergències que puguin donar al llarg del territori. Val? Llavors, la idea que tenim amb la Unitat Militar d'Emergències és això, que ens vingui a donar suport en un dels sectors de l'incendi, doncs per potenciar, perquè evidentment ara mateix no, la situació dels flancs és més treballable, ens estan donant oportunitat, però com us podeu imaginar estem treballant amb un perímetre de molta longitud i que per tant doncs, ens calen recursos per anar doncs, treballant i anar consolidant aquests flancs.
0: Ja per acabar, com preveuen que serà aquesta nit i com es preparen i treballaran?
1: Bé, aquesta nit ara mateix doncs, estem a punt de fer doncs, la reunió nostra d'operacions i posterior explicació de tot aquest pla d'acció, però bàsicament el que ens plantegem és amb tot el gran nombre d'efectius que tenim i amb aquest escenari que se'ns planteja per tota la nit, doncs treballar sobretot molt aquests dos flancs, continuar evidentment consolidant tota la zona del CAP en aquestes urbanitzacions, però el nostre objectiu màxim és que hem de restar tanta longitud com puguem en tots aquests flancs per poder això, entrar en un escenari de cara a demà com més estabilitzat millor, perquè evidentment bé, no ens venen uns dies favorables, és a dir, ve demà doncs, un dia amb calor altra vegada, però diumenge amb una altra onada de calor, i per tant, quan abans comencem a treballar aquest, doncs millor, perquè bé, evidentment hem d'estar atents, esperem que no, però que poden sortir nous incendis.

0: Ja per acabar, i només per reconfirmar-ho, les hectàrees cremades ara mateix són 1.280?
1: És la informació que han proporcionat els cossos d'agents rurals, però nosaltres estem treballant en una àrea de treball una mica més gran, sí, probablement ja els avanço que aquest nombre serà superior. Sí.
0: Doncs ho deixem aquí, Claudi Gallardo, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola, molts ànims, una abraçada.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Hem escoltat la part més tècnica, també la més operativa des del punt de vista municipal amb l'alcalde, però també volem escoltar les persones que s'han trobat amb aquesta situació, com s'està vivint des del territori en aquest sentit. Més d'un centenar de persones han estat desallotjades de l'urbanització de Vallrepòs i traslladades també a l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Des d'on estan seguint l'evolució d'aquest foc, Ferran?
2: Sí, és el cas de Raül i la Míriam, per exemple, que asseguren que han hagut de marxar de pressa a corre-cuita agafant, diuen, només coses essencials.
3: Pues jo he agafat els DNIs, he agafat el raspall de dent, bueno, tot això, bueno, una muda, i la sort que tinc és que tinc molts amics i m'han trucat ja 10 o 12, no sé quants, i tenim diverses opcions per anar a dormir, o sigui que tinc els millors amics del món.
4: Estem a cases molt grans, tenim animals, jo en el meu cas he tingut que deixar dos gossos a casa que estan tancats. No sé què passarà.
2: A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies de Romanyà de la Selva. Els monitors han explicat que els ha tocat viure, diuen, una nova aventura per garantir que estiguessin més tranquils els menors.
0: Doncs molta atenció, ho escoltàvem ara, ens deia l'inspector en cap dels bombers, el senyor Gallardo, perquè aquest cap de setmana el Meteocat ha més avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos sent dilluns i dimarts.
2: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida, dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus seran generalitzades i en els punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta donada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.
5: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
6: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro, un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
0: Passen gairebé 25 minuts de les 7 de la tarda. Ara deixem la qüestió dels incendis d'una banda perquè hi ha hagut una altra notícia important en el dia d'avui, que és la mort d'un adolescent de 15 anys assassinat a trets aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al barri barceloní de la Sagrera. Es tracta de la setena víctima mortal d'un tiroteig a Catalunya des que va començar l'any, la cinquena concretament a Barcelona.
2: Cap a 2:15 de la nit, un grup de joves es va apropar al menor i li va disparar dos trets abans de fugir en direcció a l'avinguda Meridiana. Quan van arribar els serveis d'emergència van localitzar ja la víctima inconscient però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips sanitaris, el noi va acabar morint.
0: Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han comparegut d'urgència a la comissaria de les Corts, on ha estat la nostra companya Ana Utiel. Explica'ns, Ana, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis apuntaven a enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien clar, aparentment, el seu objectiu, que era aquesta víctima de només 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
8: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional. Tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això

0: o empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
1: Aquest augment de la presència d'armes de foc, segons Rodríguez, també ha arribat a les bandes formades per joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia, Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'aquestes armes.
2: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: Trapero també ha recordat que a partir de l'1 d'agost hi haurà 1.300 Mossos més al carrer i que d'ara endavant es preveuen increments anuals de 1.500 agents nous. Tot plegat mentre augmenta, com dèiem, la preocupació pels tirotejos. Enguany ja hi ha hagut 65 fets amb armes de foc a casa nostra, 22 dels quals han provocat ferits i 7 han acabat amb morts. Aquesta darrera xifra ja iguala a la de tot el 2025.
3: Gràcies, Anna. Totes aquestes qüestions sempre acaben esquitxant la política i l'oposició a Barcelona ha carregat durament contra el govern municipal, l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Junts per Barcelona, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncia una mira cap a una altra banda. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions a banda i banda de la plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
5: Dir-li al màxim responsable polític de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim a la ciutadania i Junts per Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
6: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, Casador y Jaume Collboni als cessin de manera inmediata.
7: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad, con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos pasado de ser la ciudad de los hurtos a la ciudad de los asesinatos.
4: Des del bloc de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions, però qualifiquen d'insuficient la resposta del consistori. Això sí, per raons diferents. Esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que ho fiï tot a la policia.
8: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca de seguretat a la capital del país.
9: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils a la ciutat de Barcelona i també a la ciutat de Madrid, el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils, sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
4: Eren Elisenda Alemanya d'Esquerra i Marc Serra dels Comuns.
3: L'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre defensa que va protegir el bebè en tot moment i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
3: I canviem ara de qüestió. Nou pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Vessa Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més del que s'havia aconseguit l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
10: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard

0: Rata Cos és el líder d'aquest projecte.
1: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no està preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint en un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
0: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera, s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
2: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
4: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
5: Verisure. Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora dos meses más gratis.
6: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
7: ¡Chasca!
5: Disfruta de tres meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
8: ¿Ves las cosas de otra manera?
9: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en Atresplayer.

0: Passant 3 minuts de 8:15 del vespre, el govern estudia una proposta de pagament per vinyeta a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit, una qüestió que ahir a la brúixola abordàvem amb els transportistes. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat també la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, des de Girona.
1: La consellera ha admès que les xifres de sinistralitat han augmentat, diu, molt des de la retirada dels peatges de la P7, i ha explicat també que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions del vehicle.
2: Posaríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran també per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment de la via juntament amb treballs d'ampliació de carrils i de millora dels accessos.
0: Més coses. TMB convocarà 450 places per ampliar la borsa de personal de metro i bus de cara a l'estiu vinent. Busquen fins a 250 professionals per autobusos i 200 més per al metro.
1: Entre els llocs de treball oferts per al metro busquen gent per cobrir tasques d'atenció al client i conducció. La convocatòria de conductors d'autobús, per una altra banda, busca 250 nous treballadors, dels quals es reserva 100 places per a dones. Aquesta convocatòria arriba després que la setmana passada s'incorporessin ja gairebé 230 nous professionals a la xarxa d'autobusos per aquest any i gairebé 130 al metro. Els interessats, recordem, poden aplicar fins al 8 de juliol al web del TMB.
0: I ja ho saben, demà arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana. Barcelona ja fa dies que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. De fet, ahir dijous a la tarda unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presència, a la presentació, volíem dir, dels equips del Tour. Ho vam explicar aquí a la brúixola, però això no té només conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó també un impacte pel que fa a l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local, a canvi dels 9,6 milions invertits per l'administració pública barcelonina. La contrapartida d'aquest benefici són els negocis que seran forçats a la inactivitat degut als talls i restriccions de mobilitat. El Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
4: Hi ha dues cares de la mateixa moneda. Hi haurà molta economia del visitant, moltíssima gent que està disposada a fer despesa aquí a Barcelona. I per l'altre cantó també hi ha alguna àrea comercial que se sent una mica perjudicada, com per exemple els comerços del voltant de Sagrada Família. Però bueno, esperem que tot això, ja et dic, que quan fem el balanç dels 3 dies, o 4 que serà el Tour a Barcelona, siguin molt positius pel món comercial.
3: Puig considera que el Tour és una oportunitat més per atraure consumidors que facin despesa a Barcelona.

0: Barcelona, però una perspectiva força diferent és la dels veïns. Un dels barris més afectats és el de la Sagrada Família, que el mes passat ja va patir diverses afectacions per causa de la visita del Papa. Gabriel Mercadal és president de l'Associació de Veïns del barri.
1: El pas que la diferència del Papa, des de l'Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. El turno és tan clar, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. A nivell de barri, el que interessaria és que aquests beneficis revertissin la resta del barri.
0: La mobilitat per Barcelona es veurà afectada sobretot als districtes de l'Eixample, Sants i Sant Martí. Dissabte serà el dia on el tour perjudicarà més la mobilitat, mentre que el diumenge les afectacions seran més moderades i focalitzades a la zona de Montjuïc.
2: Gràcies, Pere. I un últim apunt, 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús de dimecres a la Rambla Ferran.
3: Segons ha informat el Departament de Salut, 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, tot i que un es troba en situació estable i està previst que al llarg del matí, del dia, volíem dir, sigui traslladat a planta. Pel que fa als altres 2, un segueix en estat crític i un altre en estat semicrític. Les 6 altres persones ingressades a planta es mantenen en situació estable. La Guàrdia Urbana investiga les causes de l'accident.
2: En successos, els Mossos han detingut 5 menors d'edat per una agressió homòfoba a un altre menor durant les festes d'un barri de Mataró, Diego Fernández.
4: L'agressió va tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. El grup d'agressors van increpar i agredir a la víctima mentre li proferien insults homòfobs. El grup de joves va ser detingut a finals de juny i estan sent investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Ara han passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.
2: I detingudes també 3 persones a Cornellà de Llobregat per traficar amb més d'un centenar de bombones de gas del Riure. Els presumptes autors venien el gas a l'exterior d'un festival de música a l'Hospitalet.
4: Els Mossos d'Esquadra han comunicat aquest matí que les 3 persones han estat detingudes per presumptament traficar amb 107 bombones d'òxid nitrós, més conegut com a gas del Riure. A més, els agents han requisat 25.000 globus i 4.000 euros en efectiu, així com 3 atàfons.

0: Algunes informacions en clau cultural, sobretot musical, tot i que després, en una estoneta, tindrem amb nosaltres la Marta Lozano, que ens en donarà més detalls. Però abans d'això, el MNAC no iniciarà dilluns vinent el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, tal com tenia previst. El museu ha d'ajornar el trasllat fins una nova data perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó.
1: El museu assegura que ho tenia tot previst per començar el 6 de juliol, però que no ha rebut la llum verda administrativa. Aragó encara no ha donat el vistiplau perquè exigeix al MNAC el projecte tècnic complet del desmuntatge, embalatge, transport i desembalatge, així com un estudi també de conservació actualitzat. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaqueró ha remarcat que les pintures són patrimoni, diu, cultural aragonès i que qualsevol actuació necessita autorització prèvia de la Comissió Provincial de Patrimoni d'OSCA. També ha criticat la precipitació, diu, del museu en anunciar la data sense tenir el permís.
0: Vinga, en clau musical, parlem d'un festival al Vida, a Vilanova i la Geltrú, perquè avui acull concert de Lia Kali, Sidoní, la Ludwig Band i Guitarrica de la Fuente.

0: També hi actuaran altres artistes com la LOM, Roseona, Depressión Sonora i Greta. El Festival Vida, que s'allargarà fins la matinada de dissabte a diumenge, manté un format que prioritza la proximitat entre artistes i públic, la cura pels espais i una programació que aposta tant per grans noms internacionals com també per talents emergents.
1: I un altre nom que destaquem avui és el de Van Morrison, amb concert a l'Auditori Fòrum.

L'artista actua amb motiu del Festival Jazz de Barcelona, que està celebrant els seus 60 anys. Van Morrison oferirà un espectacle on repassarà els seus èxits que barregen el blues, el soul i el jazz. Es tracta d'una fita històrica, ja que és la primera vegada del músic al Festival de Jazz de la capital catalana.

0: Doncs quan passen 41 minuts de les 7 de la tarda, moment per conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio. I per fer-ho ja tenim amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem al detall la victòria d'Espanya davant Àustria 3-0 a nit a Los Angeles, que permet als de Luis de la Fuente accedir als vuitens de final de la Copa del Món, partit que es jugarà dilluns vinent a Dallas davant Portugal, un cop els de Robert Martínez derrotaven Croàcia 2-1. Escoltarem els protagonistes i desenvoluparem les claus del duel ibèric. A la resta del Mundial, la passada matinada, Suïssa s'imposava a Argèlia i espera rival del Colòmbia-Ghana, que es jugarà a 3:45 a Kansas City-Missouri. Abans, Austràlia-Egipte a les 8 del vespre, sempre a hora catalana, a Arlington, Texas, i Argentina-Cap Verd a les 12 de la nit a Miami. Els quatre gats, on el Víctor Llucià ens aproparà el protagonista d'una producció literària o cinematogràfica relacionada amb temàtica esportiva, i el cop d'ull habitual a l'actualitat esportiva als Estats Units de cada divendres, completant la nostra proposta de 2:00 fins a 10:00 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
1: Adéu.
2: La brújula amb Lola Sorribas.
3: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
0: Arribats a aquest punt de la brúixola, obrim la plana cultural. Després parlarem sobre cinema i sobre música. Com cada divendres, però, volem abordar abans, en format d'entrevista, algun àmbit cultural. Avui parlem del juliol a la fresca de l'Ateneu. En l'edició d'enguany, el festival comptarà amb una programació eclèctica que acollirà diverses programacions, diverses propostes, des d'ahir dia 2 fins al 21 de juliol, cada dimarts i dijous a les 8 del vespre. L'espai es transformarà en un escenari de propostes singulars, de format petit, que convidarien a mirar, a escoltar i a pensar. I en podem parlar ara amb la cap de cultura de l'Ateneu, és l'Ariadna Mas. Ariadna, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: A veure, l'Ateneu torna a apostar per una nova edició d'aquest juliol a la fresca. Quina és la filosofia que hi ha darrere d'aquest cicle?
4: A veure, aquest cicle, és la quinta edició, que ens fa molta il·lusió aquest festival d'estiu, perquè, com ja sabeu, l'Ateneu és un centre molt actiu, tenim una gran programació molt activa durant tot l'any, i el juliol és com un moment molt especial en el que el món s'atura i és una altra vibració a l'Ateneu, diguem-ne, no? Llavors, fem una programació perquè la gent pugui venir, relaxar-se, gaudir, però també poder tenir aquest espai com de reflexió i amb continguts i potents, perquè també ajudin a que ens transformem, no sé com dir-te, que a vegades quan tens tanta activitat no tens el marge com de digerir tot això, no? Llavors, una mica la filosofia d'aquest festival és de gaudir i continuar aprenent i nodrint-nos a nivell cultural i espiritual, quasi, com que diu.
0: Deies que aquesta és la cinquena edició. Quines són les diferències d'aquest any amb els anteriors?
4: A veure, aquest any tenim una programació molt... que potser s'ha fet molt a mida de l'Ateneu, perquè és un programa on hi ha tres dels espectacles que estan fets molt a mida de l'Ateneu. Bueno, ara no sé, et vaig a fer una mica el recorregut.
0: Sí, està bé, així entenem la programació.
4: Sí, tota aquesta programació és una programació pluridisciplinar, on tenim poesia, on tenim concerts, on tenim monòlegs, on tenim accions improvisades i pluridisciplinars, com el que et comentava de l'Arrel Quadrada, en el que hi participen diversos creadors de diferents disciplines. Tenim teatre i tenim també un altre concert al final, no? Aleshores, comença amb la tramuntana que arriba de Mallorca i de les Illes, amb el Biel Mesquida, que és un espectacle sonor, poètic i, de fet, el vam tenir ahir molt potent, com de denúncia a totes les injustícies i a tot, bueno, tot lo que, una denúncia a tot el que ha estat passant durant la Guerra Civil i bueno, tot un seguit a les, bueno, sobre el tema del xiqui, de les milicianes, de les, bueno, hi ha tot un treball allà molt potent i de denúncia que ell ha anat recopilant al llarg de la seva vida i és com un, no em surt ara la paraula, és com un manifest, sí, com un recull, i que acaba amb, bueno, que acaba amb una sorpresa que va ser ahir amb la Clara Fiol, que té una veu espectacular, amb un cant de la Sibila fet per ella, que és una nova versió molt potent, i que d'alguna manera la paraula, nosaltres com a vegades algunes persones entenen el cant de la Sibila que sembla apocalíptic, sí, també té una doble lectura, que el significat grec és de treure el vel, no? De veure la veritat, no? De les coses, i a partir d'aquí poder crear un altre món i un altre imaginari, no? Uh-huh. Llavors, després d'això, vindrà aquest dimarts, això és el festival és tots els dimarts i dijous a les 8 del vespre, i el dimarts que ve tindrem l'Arrel Quadrada amb el mestre de cerimònies, que serà l'Oriol Sauleda, i els de la Clota, que han convidat a una sèrie d'artistes i d'activistes vinculats amb l'Ateneu i vinculats també amb el barri, però molts d'ells de renom internacional, que no ens deixen revelar perquè... perquè, bueno, serà sorpresa,
0: Val? Sí.
4: Però que serà un espectacle que tot girarà entorn d'un bingo i entorn al tema de l'atzar, val? I a través de l'atzar i del joc s'anirà construint aquest espectacle. Aquest, bueno, penso que és un espectacle molt bonic, perquè ja et dic que hi participaran moltes entitats, i d'alguna manera anirem descobrint l'Ateneu i el barri a través de tota aquesta activació del joc i de l'atzar. Després hi haurà el concert de Goig, sí, que és un trio molt jove, molt emergent, i bueno, que nosaltres hem apostat perquè tenen un treball molt, bueno, molt important, que han fet de recerca sobre els gotxos, que antigament es cantaven a les esglésies, sí, i com amb una selecció de tots aquests textos i de tot aquest recull de l'imaginari dels nostres ancestres o avantpassats, doncs com a tot això ho porten a l'actualitat amb la música electrònica i amb una selecció molt connectada també des del punt de vista ecològic amb la natura, amb el vent, amb l'aigua. Han fet una tria molt especial, amb una visió molt contemporània i molt jove de relectura d'aquests gotxos, i també han fet, mirat quins tenim de gotxos, que tenim una bona col·lecció aquí a l'Ateneu, per fer aquest espectacle també més lligat a la casa, com si diguéssim. I després tindrem el monòleg molt potent i àcid i atrevit i irreverent de la Carlota Gurt, que ens farà tot un recorregut per la libido femenina, sí, des de Grècia fins a l'actualitat. I jo crec que aquí aprendrem moltes coses, les dones, els homes, i pot ser molt divertit també i molt potent aquest espectacle. I després també tenim Pla per Roig, sí, que bueno, molts de la casa ja coneixen la vinculació que va haver-hi, bueno, de tots dos aquí amb l'Ateneu, fins i tot nosaltres tenim una sala dedicada a la Montserrat Roig, però aquest espectacle, que està dirigit per el Ferran Onzet i interpretat pel Jordi Coromina i la Laura Roig, doncs es centra en la mítica aquella entrevista que va haver-hi a l'any 72 per la revista Destino, que va ser, bueno, de la jove jove Montserrat Roig amb el Pla, que, bueno, que deies tot el tema aquest generacional i de les visions de tots dos, que va, bueno, que és molt mítica aquesta entrevista. I per acabar, també connectar

0: tant amb la Mediterrània i amb els nostres orígens també, i quasi lligant amb la frase aquella que deia Schiller, que era el poeta romàntic, de que tots som grecs, sí, oferirem també, per no oblidar les nostres arrels gregues i mediterrànies, un concert un concert que el projecte es diu Safira, uh-huh, i que fa com tot un recorregut per les tradicions sonores de Grècia i per tota l'Àsia Menor, no? I això serà com el final del nostre festival.
1: Clar, són 6 propostes, totes elles també molt diferents. No sé si parlaves de multidisciplinars. Creus que hi ha fronteres, potser, entre disciplines culturals que hem de tractar i intentar trencar, precisament, i que per això intenteu fer festivals com aquest?
0: Sí, jo crec que al final lo important és on vols arribar i quin llenguatge tu utilitzis a nivell artístic, ja sigui a través de la música, del so, de la performance, de la dansa, o de la paraula, o sigui, els llenguatges, com tu arribes a allò que tu vols dir o del que vols parlar, jo crec que això no ha d'haver-hi fronteres. I de fet és molt bonic, doncs, no sé, trobar-te un poeta com el Biel Mesquida barrejat amb un violoncel·lista, amb un contrabaixista, amb música de jazz, o amb una rapsoda com la Clara Fiol, o de sobte trobar-te amb l'Arrel Quadrada, on segur que hi haurà poesia, música, hi haurà tertuliaires segurament de l'Ateneu, o podràs trobar científics, no sé com dir-te, no? Aleshores, tots, al final, la societat està composada per múltiples mirades i múltiples llenguatges, i jo crec que la idea és una mica poder-ho abarcar tot i que les disciplines no siguin les que et marquin, sinó on vols arribar, i que cadascú arribi amb el seu llenguatge amb el qual es vol expressar, no?
1: Sovint hi ha aquell imaginari de plans culturals d'estiu que siguin lleugers, no?, i que han de ser tots així, i en canvi aquest cicle el que demostra és que també hi ha i hi ha d'haver espai per la reflexió.
0: Sí, una mica això també ha sigut... A veure, nosaltres creiem que l'estiu és una època de gaudir a vegades d'oblidar-nos dels problemes, com qui diu, i que està molt bé, no? Però també el nostre programa també vol continuar nodrint, continuar ensenyant, continuar que la gent pugui reflexionar i sobretot transformar. Aleshores, diguem-ne que no és un programa d'entreteniment, pur i dur, que no és l'objectiu, sinó que és un espai de reflexió, però amb una qualitat de treball al darrere que és important. O sigui, no és un programa frívol i només d'entreteniment. Hi ha moltes capes i hi ha uns valors, hi ha un missatge i hi ha una reflexió.
1: Festivals com aquests, imagino que també poden ser una porta d'entrada per persones poc habituades a equipaments culturals com pot ser l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, jo crec que hi ha molta gent a veure, l'Ateneu Barcelonès és com un oasis al mig de Ciutat Vella. Exacte. O del cor de Barcelona, que com ja sabeu actualment estem molt rodejats pel turisme i trobar espais com l'Ateneu no és fàcil, és un espai singular. I la gent, quan creua les portes i entra a l'edifici, tot això ho percep. I si a més a més doncs pot assistir en un juliol a la fresca, doncs aleshores tot això ressona, no? Quan ho veus. També és un espai de resistència i un nucli que s'ha mantingut durant molts anys, on perquè hi han passat molts intel·lectuals, molta gent de la cultura, i això ho seguim mantenint a aquest nivell.
1: Doncs aquestes són les propostes del juliol a la fresca de l'Ateneu Barcelonès, i n'hem parlat amb la seva cap de cultura, Ariadna Mas. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, bona tarda i èxits.
0: Molt bé, moltes gràcies i espero que ho gaudiu també si passeu per aquí.
1: Segur que
0: adeu,
1: sí, merci.
0: Gràcies.
1: Adeu.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.

0: Comencem aquesta part del programa que ja coneixen, perquè els que ens porten aquestes dues seccions són ja amics, podríem dir, de La Brúixola. El primer, el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, amics. Com esteu?
0: Molt bé. I tu?
1: Molt bé, també. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta calor, també.
1: Buah, amb molta.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí, estic passant unes nits terribles, però bueno.
0: Sí, sí, tòrries.
1: És el que toca.
0: Exacte. No sé si parles de calor a les pel·lícules d'avui, no, eh?
1: Vale. Avui tinc un altre tema, i és que l'altre dia vaig sentir la famosa frase d'una pel·li és tan bona com sigui el seu dolent, i he pensat, podríem parlar dels dolents de les pel·lis.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, avui portaré tres dolents paradigmàtics, i que cadascú té, són molt guais els tres, però cadascú a la seva manera. Llavors parlarem una mica de les diferents vessants que tenen els villans de les pel·lis.
0: Vale, em sembla bé. Vinga, a veure, amb què comencem?
1: Doncs comencem amb un que és bastant clàssic, que no podia faltar en aquesta llista, és de l'any 2008, dirigit per Christopher Nolan, i és el Joker del Caballero Oscuro. Doncs el Joker de Heath Ledger, que jo crec que va marcar un estàndard del que havia de ser un dolent al cinema. Si us en recordeu, en aquella actuació, que de fet va guanyar l'Oscar pòstum, perquè va morir abans que el pogués rebre. I he estat pensant, per què aquest Joker en concret, perquè hem vist altres Jokers, com a The Batman o a la pròpia pel·li del Joker, de Joaquin Phoenix, doncs per què aquest Joker resalta i passa per damunt de la resta de Jokers? I jo he arribat a una conclusió que és meva personal i, per tant, que no té cap tipus d'interès per ningú, però ja que m'heu convidat us la dic.
0: I tant.
1: Que no actuen, o sigui, el Batman i Joker en aquesta pel·li no són blanc i negre, sinó que són dues imatges, o sigui, és la imatge i el seu reflex, és a dir, són gairebé el mateix, no? El Joker no té cap sentit d'existir si no és perquè existeix Batman, i Batman no té d'alguna forma cap tipus de sentit si no existeix un personatge com el Joker.
0: Clar.
1: Vull dir, imagineu-vos un tio com Batman, doncs, atrapant a carteristes. No tindria cap tipus de sentit, oi? De la mateixa forma, no existiria aquesta imatge d'absolut caos si no hi hagués algú en contra d'aquest caos, no? Mm. Aquest Joker ha d'estar anteposat a una figura doncs que sigui amb aquesta moralitat o amb aquesta cosa, no? Però d'altra banda, si us hi fixeu, són personatges molt semblants, no? Són persones, en el cas de Batman, que està molt a prop de la bogeria, vull dir, està a re de ser un pirata amb unes malles, i el Joker, que directament ja ha creuat aquesta línia, però vull dir que estan molt a tocar, d'alguna forma.
0: Sí.
1: I, de fet, la tesi del Joker durant la pel·lícula tota l'estona és que tothom està a un mal dia de tornar-se boig, i ho demostra amb el Harvey Dent. Amb el personatge d'aquest policia, aquest fiscal, el Dos Cares, que després es converteix en Dos Cares. Era un tio recte, el Caballero Blanco de Gotham, en contraposició al Caballero Negro de Gotham, que és el Batman, i amb un mal dia, el Joker sap jugar amb la seva ment el suficient per empuixar aquesta ment cap a una bogeria, doncs, desaforada, que és el que intenta fer amb Batman tota l'estona, no? D'alguna forma. I bé, doncs, d'alguna forma, els dos el que estan fent és seguir uns valors propis. Vull dir, el que passa és que Batman dona la casualitat que aquest pirat, aquest xiflat, que li dona per fer el bé. Però quin bé? Vull dir, qui escull? Els dos estan fora del sistema, no es regeixen per cap llei.
0: Estan,
1: llavors, ha donat la casualitat que el que Batman creu que és bo resulta que normalment ho és. Però no hi ha res per sobre d'ell. Ell jutja i ell també castiga. Per tant, és el que dic, està molt a prop. En canvi, el que està dient el Joker és tota aquesta moral que t'has posat per sobre de no matar, de ser un tio bo, en realitat és una excusa que t'has posat tu.
2: Són els seus manaments.
1: Exacte, però te'ls has posat tu com te podries haver posat uns altres, perquè tu el que passa és que tens un trauma d'infantesa i el treus per aquí.
0: Què és el que passa amb tots els villans, no? Bàsicament, que miren, o sigui, són dolents perquè hi ha alguna cosa que els ha fet així, i llavors miren enrere, no? Penso en Garfio, per exemple.
1: Després també parlarem d'un que no, però sí, normalment és bastant així. Hi ha un origen, no? que explica tot això, però realment el del Batman és un tio que, doncs, ha decidit la violència, i ell es posa aquesta consigna moral de que ho fa pel bé, però el que està dient el Joker és tot això que t'has muntat és cosa teva. Vull dir, en el fons, ets un tio que està fora de la llei fent el que li dona la gana perquè pot. I llavors em sembla que és com

0: un cop veus aquesta peli amb aquesta identitat, amb aquesta doble identitat d'un origen comú, de fet, perquè d'altra banda també Batman explica tota la seva vida a través de, de l'assassinat dels seus pares. Però, en canvi, el Joker també se'n riu d'això, perquè, si us hi fixeu, dona tres o quatre versions de l'origen comú com dient, és que és igual, l'origen comú. El que està passant és que ara mateix som dos tios que estem fora de la llei i fem el que ens dona la gana i ens contraposem l'un a l'altre, no?
1: Sí, que en aquest sentit Batman també es podria posar l'excusa d'haver tingut una infantesa traumàtica, no? Al final, amb l'assassinat dels pares.
0: Clar, per això, però vull dir que l'assassinat dels pares en realitat és una excusa que et posa ell, entre cometes, també. No? I per comparar una mica, podem comparar-ho amb el Joker de Joaquin Phoenix,
1: sí.
0: Que si fixeu és completament diferent, entre altres coses, perquè a la pel·li no hi ha un Batman. No hi ha res contra qui s'està oposant.
2: És ell sol.
1: Es centra en la seva personalitat.
0: Sí, i de fet, el que no dona por, el que dona és pena gairebé, llàstima.
1: Sí, et fa generar empatia, no?
0: Exacte, és un tio que, doncs, que aquest trauma d'infantesa no l'ha pogut expressar en contra de ningú i el que és un tio, doncs, trist, una persona...
1: Està malalt.
0: Clar, clar, una persona que a mi em dona, fins a cert punt, evidentment, perquè arriba un punt que comença a matar gent, però tendresa d'aquest pobre tio, no?
2: Abans de matar, sí.
0: Abans de matar, sí. Després ja jo no l'excuso. Però és això, la diferència entre el Batman, entre el Joker de Heath Ledger i el de Joaquin Phoenix, en realitat és només com a... O sigui, contra què s'està oposant, d'alguna forma, el de Joaquin Phoenix s'està oposant al sistema. Vull dir, jo sóc així i d'alguna forma la societat m'ha obligat a ser així, jo no puc, vull dir, el tio intenta...
2: Ho canalitza d'aquesta manera.
0: Exacte, el tio intenta d'alguna forma doncs, entrar en societat i no pot, no? I llavors jo crec que d'alguna forma aquesta imatge d'una imatge i contraimatge en un mirall és molt potent i fa que en aquesta pel·lícula el dolent sigui un dels més famosos de la història.
2: Exacte, és molt visual aquesta contraposició, molt ben explicat.
1: Sí, jo crec que l'exemple de Batman és molt clar en aquest sentit i que s'ha vist en diverses pel·lícules que s'ha utilitzat.
0: Exacte.
1: Molt aquest personatge. Vale, aquest és el primer cas, en tenim un parell més.
0: En tenim un parell més. El següent és una pel·lícula que potser us sorprèn però que em sembla que té bastant de xitxa, el dolent. Estem parlant d'una pel·li de Pixar del 2004 i és Los Increíbles.

0: Aquí també tenim un trauma d'infantesa d'alguna forma. Si fixeu, el dolent de la pel·li dels Increïbles és Síndrome, que és aquest... De fet, en un principi era un nen petit i pèl roig que era un fan obsessionat amb Mr. Increïble i que si us hi fixeu, de l'amor a l'odi hi ha un pas, no? I és el que s'està demostrant a la pel·lícula. Ell és un fan obsessiu de Mr. Increïble i vol ser Mr. Increïble, vol tenir aquests poders, vol ser superfort i vol lluitar contra el mal, i llavors s'apropa molt a Mr. Increïble i intenta doncs ajudar-lo a les seves històries. Què passa? Que no té poders. Llavors, això...
1: Se sent rebutjat i ho canalitza d'aquesta manera.
0: Ho canalitza d'aquesta manera, però clar, el que està dient Mr. Increïble és que tu entens els poders com una cosa molt guai, però en el fons jo tinc poders i és una responsabilitat, com a la pel·li de Spider-Man, utilitzar-los per lluitar contra el mal. Vull dir, no estic fent això per gust.
2: Clar.
0: Vull dir, però el nen no ho entén. El nen entén que l'estan rebutjant perquè ell no té poders i Mr. Increïble sí. Llavors, ell no ho entén d'aquesta forma, no ho canalitza i el que fa és un esquema bastant similar a les tragèdies gregues. És a dir, hi ha una cosa en la mitologia grega que es diu hibris, que significa el pecat de creure't per sobre del que ets. El síndrome el que no fa és entendre que és un humà i que com a humà no pot aspirar a estar al mateix nivell que Mr. Increïble, que Frozono, que... Llavors, el que fa és intentar estar per sobre de la seva condició d'humà normal. I diu, vale, si jo no puc tenir poders, jo no puc ser especial, el que faré serà eliminar tots els que tinguin poders i estandarditzar els poders d'alguna forma amb la tecnologia per evitar... O sigui, si ningú és especial, tots som especials, no? I és per això que crea aquesta tecnologia, aquestes màquines que aprenen soles i el que van fent és eliminant els diferents superherois per, d'alguna forma... democratitzar, no? D'alguna forma és una crítica a la meritocràcia, al si quieres puedes. És evident que no. Vull dir, per molt que ho intenti...
2: Hi ha una base.
0: Sí, per molt que ho intenti no serà mai capaç...
1: No, la condició de la persona és individual, evidentment.
0: Exacte, i és impossible que jo m'esforci... Jo, per molt que m'esforci, mai arribaria a la NBA. Doncs ell també ha d'entendre que per molt que s'esforci mai arribaria a ser Mister Increïble. Pot arribar a ser una gran persona, però no pot arribar a ser doncs, un tio amb poders perquè no els tens.
1: No, el que pot fer és el que fa, que és fabricar-se eines per...
0: Exacte, el problema
1: tenir
0: és...
1: Tenir uns poders que s'assemblin una miqueta a tenir poders, unes eines que s'assemblin una miqueta a tenir poders i després li dona l'ús que li vol donar.
0: Exacte.
1: Sobretot arran del rebuig que rep i a nivell emocional ho canalitza d'aquesta manera.
0: Aquest és el problema. La idea era molt bona. Jo tinc una ment que pot crear doncs, unes eines que m'ajudin a suplir aquestes carències que jo tinc per arribar al meu objectiu, el que passa és que tot això parteix de l'odi. Parteix de l'odi d'una persona que s'ha sentit rebutjada, quan en el fons Mr. Increïble el que estava dient és compte, és que no em pots ajudar perquè llavors m'he de cuidar de mi i de tu.
1: Sobretot aquí el problema està en l'ús que li dona a les eines que ja ha creat, perquè
0: exacte.
1: Si tu tens la capacitat mental i teòrica per fer aquesta construcció, després l'ús que li dones és més important fins i tot que la seva creació.
0: Sí. Òbviament.
2: I que té una doble responsabilitat, la d'ell com a persona que té superpoders per utilitzar-la, per ja ho direm, utilitzar-los pel bé, i llavors també el de que té una família.
0: Clar, exacte, vull dir, és que se n'ha de cuidar d'ell i ara no pot tenir un tio al rere que realment seria un pes, seria una... Llavors, clar, el problema està en que Mr. Increïble no va tenir la cura de dir-li aquestes coses de forma correcta i el que va crear és un trauma d'infantesa que va produir tot la resta, no? I farem spoilers perquè la pel·li és del 2004, o sigui que no passa res. A les tragèdies gregues, normalment, el teu pecat era el que provocava la teva mort. I el que provoca la mort de Síndrome és mort per ell mateix per la capa. Perquè ell volia ser un superheroi tan fort...
1: Què dius, en sèrio?
0: Clar.
1: Per la capa?
0: Perquè se li va enganxar la capa, llavors...
1: Sí, és broma, l'he vist.
0: Ah, vale. No, a veure si t'estic descrivint.
2: Fent-se el sorprès.
0: Spoiler del 2004. Però sí, jo crec que aquesta estructura de que el teu pecat és el que et causarà la mort és una cosa també molt potent i per això Síndrome em sembla un personatge tan interessant perquè no és un tio a l'ús que té una idea dolenta des de bon principi, sinó que al principi era una persona amb una idea, amb unes intencions bones. Mm. El que passa que a través de potser una falta de comunicació el que provoca és un villà. Mm.
2: No sé si és de... Clar, aquest és aquests villans que dèiem... No, aquest també té aquest trauma infantil, no? Com el primer, sí que deies, però que em portaves un que, diguem que no nace, però se hace.
0: Bueno, no sabem si es nace o se hace, perquè és probablement el dolent més diferent dels que porto, no? És una pel·li del 2007 dirigida per els germans Coen i és No espais per a viejos. Javier Bardem interpreta una de les, és una de les burrades més fortes que he vist en el sentit d'actuació, perquè aconsegueix fer un dolent que no té origen, no té final, no té explicació, no és humà gairebé. Hi ha estudis que diuen que és l'adaptació d'un psicòpata més acurada al món del cinema, però és que jo crec que va més enllà d'això. Vull dir, el personatge de Bardem, que és Anton Chigurh, que és aquesta espècie de sicari que va buscant el protagonista de la pel·lícula per treure-li el maletín amb els milions d'euros, el que aconsegueix el Bardem amb aquest personatge és gairebé el mal en una sola persona. Vull dir, ho diu en algun moment de la pel·li, no es pot negociar amb ell, no es pot parlar amb ell, pots fugir, però és que et perseguirà. Vull dir, és gairebé el mal encarnat. Vull dir, no té esquerdes. És gairebé un robot. Funciona de forma mecànica.
2: Ja està programat així, no?
0: Sí.
2: Pel mal.
0: És gairebé... És que no és humà. És que gairebé és com el recipient que ha utilitzat el mal per expressar-se, d'alguna forma. No sé si heu vist la pel·lícula, però és una interpretació increïble. I tot això amb aquest pentinat que porta, que va escollir perfectament. Vull dir, ell ho confessa en una entrevista, que estava provant-se diferents pentinats perquè no sabia exactament com apropar-se a aquest personatge, i quan va veure aquest pentinat ridícul, estrany, va dir és aquest. I de fet, Bardem té certes reticències a l'hora d'escollir pel·lícules amb violència, però va entendre de bon principi que la pel·lícula anava més enllà d'una persona dolenta, perquè anava del mal, d'alguna forma, no? Mm-hmm.
1: Anava del concepte del
0: sí,
1: mal,
0: sí,
1: només de la persona.
0: Exacte, és que Anton Chigurh a la pel·li és el concepte del mal. Vull dir, no, és que no és humà, és gairebé un ent.

Vull dir, és una cosa espectacular. I també hi ha una altra vessant de la pel·lícula, i parlant del mal, i és que al principi el que veiem és el personatge principal caçant.

0: d'alguna forma, el que abans era depredador, ara passa a ser presa, contra una persona o contra una cosa que és extremadament superior i que no pots fugir d'ell, no? I aquest mal, que jo no he vist tantes vegades al cinema, em sembla que és una representació que va més enllà dels dolents que estem acostumats a veure, i és molt interessant. I si us fixeu, com a representació de que no és humà, tot s'ho juga a cara o creu. La vida de les seves víctimes se la juga a cara o creu. Perquè d'alguna forma, si ell decidís, al prendre la decisió ja seria humà, perquè estaria pensant, exacte, o estaria sentint, estaria escollint. Però com que ell és
1: una màquina, sí, no té una presa de decisió.
0: No, ell ho tira i si toca cara, doncs viu, si toca creu, morts. Però no ho he escollit jo, és el que ha sigut. Vull dir, jo només sóc el braç executor.
1: Exacte, exacte.
0: Sí.
2: O sigui, al final no té... De la mateixa manera que el mal no té cap referència amb ell com a persona, mm-hmm, sinó que és automàtic, el mal que reben els altres també no és per cap motiu en concret, ni inclús per venjança o per odi, sinó perquè et toca.
0: Qualsevol d'aquestes coses implicaria un filtre humà, però, mm-hmm, no, però al jugar-t'ho tot a l'atzar treus aquest filtre humà, perquè no hi ha ningú que esculli, passa i si toca cara estàs viu, si toca creu és que moriràs, no passa, vull dir, no ho he escollit jo, ho he escollit alguna cosa i moriràs. I per això em sembla un personatge tan potent i tan ben interpretat, amb aquesta amb planos on està bevent llet, que sempre és una persona adulta amb un got de llet, sempre és com estrany, no? Ho hem vist també a La Naranja Mecànica o pel·lis així, com que xoca i crea una dissonància que aprofiten els Coen, que com d'altres vegades parlen de l'atzar a les seves pel·lícules, que ja han portat moltes vegades, i creen aquesta obra d'art que passarà la història.
2: Un atzar que en aquest cas porten cap a la maldat.
0: Exacte.
2: Del protagonista. Doncs, Juan Torres, moltes gràcies. Fem un repàs d'aquests tres villans que ens has portat avui en les pel·lícules de El Caballero Oscuro, Los Increíbles i No es país para viejos. I això, nosaltres villans, però tu, bon Jan. Que vagi sempre molt bé el cap de setmana, Juan. Fins la setmana vinent. Nois. Gràcies.
0: Adéu.
3: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé. Pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisure.
2: I acabem la setmana, com sempre, a ritme de Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda. Preparada per cantar, com et dic sempre que dius això de ritme de Marta Lozano, sembla que vingui a cantar,
2: jo
8: però no.
2: Jo ja et veig afinant.
8: O sigui... Tu tranquil, Ferran, que no cantaré, perquè jo canto fatal.
1: Té bon ritme, jo l'he vist. Fora de l'estudi té bon ritme.
2: Sí, perfecte.
8: Per ballar, però per cantar millor t'ho deixem a tu, Lola.
2: Sí. Això ja, cadascú, escolta, amb un micròfon davant, fem un dia màgia. De festa, podem fer màgia de totes maneres. A veure, què ens portes de programació per aquests dies?
8: Tenim cosetes, tenim ganes de festa, sí. Ja ho diem que quan arriba el bon temps és temps de música, i avui precisament comença el festival Cap Roig a Calella de Palafrugell, i el primer convidat és Bryan Adams.

0: Aquesta nit, a partir de les 10, els que van ser molt ràpids i van aconseguir entrades, perquè, spoiler, no queden entrades.
1: Ja, m'imagino.
0: Doncs aquests afortunats, afortunades, podran gaudir de la música d'aquest artista canadenc que en un format més íntim del que acostuma a fer en els seus espectacles, que això també és molt interessant. Sí, veure els diferents, bueno, registres, podríem dir. Per tant, ell ho descriu com veu, guitarra i piano, com els tres elements d'aquest show acústic, que a més és molt interessant perquè només es podrà gaudir aquest any en aquesta

0: cita a la Costa Brava, perquè només farà un concert aquí a Espanya. I com us deia, doncs, no queden entrades, perquè clar, tots els fans deien, hem d'aprofitar aquesta ocasió.
1: Clar, és interessant, no sé si vindrà sol o amb algú, o serà ell, doncs, que hi ha cançons que les cantarà a piano i d'altres a guitarra.
0: Jo crec que va acompanyat.
1: Jo imagino que algú portarà, però com a molt una persona,
0: sí, que no fa
1: o alguna
0: una
1: veu, perquè sí. És interessant veure a Bryan Adams, perquè per exemple ara l'estem escoltant, escoltem aquestes guitarres, aquesta bateria, llavors veure-la ara en un format tan íntim,
0: clar,
1: penso que és original i és interessant també de veure. Al final totes les cançons són adaptables.
0: I deixa escoltar més la veu també, en un format acústic, és la part positiva que té de dir, escoltar realment la veu de l'artista.
1: Sí, i que ens porta aquestes veus del rock dels 80-90, que i tant. Molt bé, doncs això és interessant també perquè l'escenari és perfecte. Costa Brava, estiuet, és ideal el pla.
0: Sí, a mi m'encantaria anar-hi, la veritat.
1: Sí, ho estem venent com si quedessin entrades,
0: no.
1: Em sap greu.
2: També divendres, comença cap de setmana.
1: També, exacte.
2: Clar.
1: No, és que és una manera de donar
0: perfecte.
1: El tret de sortida. Sí,
2: seria un molt bon plan si quedessin entrades.
1: Exacte. Per aquells que ens estiguin escoltant i les tinguin, a gaudir-ho.
0: Exacte.
1: Què més tenim? A veure si hi ha oportunitat a les altres dues propostes.
0: Doncs sí, tenim una miqueta més de sort perquè d'un festival passem a un altre, en aquesta ocasió a Barcelona, perquè ja està tot a punt per donar el tret de sortida a una nova edició del festival Cruïlla.

0: Ens situem una mica en dates. Estarà aquest festival del dimecres dia 8 al dissabte dia 11 al Parc del Fòrum, que és habitual. Sí. Doncs això es torna a convertir en l'epicentre de la música en directe amb una programació que combina, com cada any, doncs, grans noms nacionals però també internacionals. Entre els principals caps de cartell hi destaquen Halsey, David Byrne, Pixies, Rigoberta Bandini, Bomba Estéreo, que els escoltàvem, John Batiste, René Rapp, Alice, Senra, Zahara, Els Pets. Hi ha molts caps de cartell, ja sabeu, com són tants dies, hi ha molt espai per portar artistes nacionals i internacionals. I bé, és una proposta que combina pop, rock, indie, música electrònica, sons més urbans, per tant, una miqueta de tot per tots els gustos.
1: A tots els gustos cas... que estem sentint ara, perquè l'Ismael de la Parra està, a cada nom que dius, estava fent retenció buscant...
0: Que ràpid que és.
1: Exacte, buscant cançons com aquesta dels Pets. Ferran, digues, perdona.
2: No, volia preguntar si aquest cas queden entrades, perquè l'ha venut molt bé.
0: Sí, perquè queden abonaments, el típic de que pots anar potser un parell de dies, si vols tres...
2: La completa no.
0: El què, perdona?
2: L'entrada completa tots els dies o només abonaments diaris?
0: Hi ha per diferents dies, però es poden escollir quants dies vols anar, tot això. Per tant, jo tinc la sort que podré anar-hi.
1: Molt bé, sí, molt sí. Bé, molt bé.
0: El que passa que hi ha un grup que m'agrada moltíssim, que són els La La Love You, sí. Però comencen a les 3 menys quart. I clar, el dia següent treballo i és com una mica 3 impossible.
1: 3 menys quart de la nit?
0: Sí, de la matinada.
1: Podríem. Ostres.
0: Sí, sí.
1: Vale, vale. No sabia que feien fins tan tard.
0: Sí. Sí,
1: val,
0: sí.
1: Val. I quins artistes podràs veure tu?
0: Doncs Alice és el que més em crida l'atenció i clar, com també és un festival que porten còmics i que hi ha diferents coses, jo crec que faré una volteta i agafaré una miqueta de tot el que hi hagi.
2: Popurri.
1: Perquè sí. És paral·lel, és a dir, mentre una estona, mentre una zona estàs veient Alice, te'n vas a un altre espai i tens
0: sí.
1: Una altra proposta.
0: I fins i tot de música val. Alhora, que potser tens Bomba Estéreo en un costat i en un altre escenari que està allunyat perquè no sí. Es barregin els sons, tens a la Love You, per dir-te alguna cosa.
1: M'agrada molt que això, que es toquin diferents disciplines, com comentaves ara, i també diferents estils, perquè anem sí. Des d'una cosa més elèctrica, aquest punt de producció que t'han agafat Alice, que per això em sembla sí. Com molt interessant, a una cosa com molt intimista com és ara, no? Per exemple, que em sembla molt bé, una molt bona proposta. Sí,
2: de fet,
1: Ferran...
2: tu deies que t'agrada Alice.
0: Sí, sí, jo estaré allà. Sí.
2: Isma...
1: Si tu haguessis d'escollir un d'aquests que deia ara la Marta, Ferran, amb quin et quedaves?
2: Alice.
1: Alice, també.
0: També? Doncs apa, divendres anem. A tu també t'agrada, em sembla, Lola?
1: Sí, m'agrada. Potser em quedaria amb Zahara, però perquè Alice ja l'he vist, però sí.
0: Per
1: sí,
0: anar
1: sí,
0: descobrint
1: sí, sí.
0: Nous artistes.
1: Exacte, nous artistes. Sí, sí. Molt bé, doncs això pel que fa al Cruïlla. Encara queden abonaments,
0: sí.
1: Per tant, en aquest sentit, bé.
0: Queden entrades i al mateix dia, sí. Un altre concert que també queden entrades, afortunadament, és el de Charlie Puth, que actuarà el pròxim dimecres a Barcelona també, dins de la programació del Bards Festival, que està al Poble Espanyol.

0: temes com aquest Attention, We Don't Talk Anymore o See You Again, i potser també els que hi vagin podran gaudir d'algun avançament del seu pròxim disc, perquè està treballant en aquest nou projecte i per tant doncs, potser fa com la Rosalía l'altre dia a Los
1: Angeles, intel·ligent,
0: no? De dir, bueno, dono aquí una pista de com
2: tastet,
0: serà el nou treball.
2: Sí. Sí.
1: Ostres, això de la Rosalía no ho sabia.
0: No? Sí, de doncs va deixar escoltar un minutet, minut i mig. Doncs bé, home, com sempre.
1: I segueix l'estela no del que ha fet fins ara, o no?
0: Podríem dir que sí. Clar, és que ha tocat ja tants pals.
1: Sí,
0: que,
1: ja, sí. Ja. Però sí, vull dir, de looks o se'n va més a estil Motomami?
0: No, més looks.
1: Més looks,
0: jo.
1: Eh?
0: Sí.
1: Ah, doncs tinc ganes d'escoltar-ho, això
0: sí,
1: no ho sabies.
0: Sí, després.
1: Després li faig un cap d'ull. Sí. Sí,
2: i després se'n van a veure a Espanya, a l'estadi.
1: Exacte, sí.
2: En Penélope Cruz, Javier Bardem.
0: Que enfocaven més a la Rosalía sí, que en el partit. No? Però sí.
1: En fi, sí, vale, sí. Doncs Charlie Puth també una molt bona aposta, aquí del Bart.
0: Sí, com dèiem, queden entrades, el concert començarà a 9:45 i bé, com us deia, serà el dia 8, que és el dimecres.
1: Doncs reguitzell de propostes avui de la mà de la Marta, sobretot perquè ara és època de festivals i per tant els noms són uns quants, sí. Ja els heu sentit, o sigui que si ahir no teniu plans pel dia 8 i fins l'11, teniu totes les opcions del Cruïlla i també el 8 Charlie Puth. Anem ara a actualitat, que tenim tres protagonistes avui.
0: Sí, perquè parlàvem ara fa un moment de futbol i de la Rosalía i tal, doncs continuem parlant-ne perquè hi ha noves incorporacions per l'espectacle de la final del Mundial 2026.

Bé, ja sabeu que el dia 19 d'aquest mes de juliol es jugarà a la final del Mundial i a més s'oferirà un gran espectacle musical, que és una novetat que ja hem comentat en alguna ocasió perquè realment s'ajuntarà artistes de la talla de Shakira, Madonna i BTS. Aquests eren els tres que es coneixien fins ara, però aquesta setmana s'ha donat a conèixer que Robbie Williams i Laura Pausini també hi seran allà.

0: A veure, explica'ns això, Marta.
1: Bé, aquesta és una cançó que vam escoltar també fa uns mesos aquí a la Brúixola, perquè va ser també doncs, una unió que no esperava, més com l'himne oficial de la FIFA, i per tant és com... Tenim l'himne del Mundial, que al final són dos, el d'Andrea Bocelli, el de Shakira, i ara aquest és l'himne de la FIFA. I clar, com són també representatius d'aquesta organització, doncs estaran allà cantant aquest himne.
0: I qui canten són Robbie Williams i Laura Pausini?
1: I Laura Pausini.
0: Home, m'encanta. És que jo Laura Pausini, ja sabeu que m'agrada perquè té una potència vocal, és que té una potència vocal espectacular i vaig tenir l'oportunitat de veure-la de molt a prop i era increïble. O sigui, de veritat, increïble. Va tocar tots els pals, tots els gèneres, fent versions, perquè ha fet un... L'últim ha volgut explotar la seva vessant més, doncs, el seu últim treball d'intèrpret, no tant com a compositora. Llavors, aquesta és seva, però després n'hi ha d'altres, ha versionat cançons des d'Alejandro Sanz fins a Madonna. És a dir, que mira, allà podrien fer una isla bonita, que és una de les que versiona, ja que Madonna ha dit ara. I la veritat és que està tenint un èxit, i és que és espectacular.
1: A sobre és molt divertida,
0: sobre l'escenari,
1: no?
0: Sí. Parla molt, però crec que l'última vegada es va saber, si no, és veritat, ella ho diu, que parla molt, ja ho diu des del principi, però és veritat que crec que va ser la mesura exacta, l'última vegada al Palau Sant Jordi, ara 3 hores de concert, però va cantar molt, molt, molt, o sigui, jo ho recomano moltíssim, la gent que li agrada, i hi ha gent que potser, jo tampoc anava amb expectatives, i recomano moltíssim aquest concert, la veritat.
1: Que guai, doncs quan torni ja
0: sí.
1: Intentem anar-hi també.
0: Ja parlarem d'aquesta final del Mundial perquè tinc ganes de veure què és el que passa sobre l'escenari amb tanta gent.
1: Doncs sí, és que pot ser un show
2: sí,
1: molt...
2: Sí, serà una mica una còpia, bueno, estil americà.
0: Sí,
2: estil americà de Super Bowl, buscar molta escenificació a la mitja part perquè els aficionats doncs, disfrutin, gaudeixin també l'espectador, però estil americà, podríem dir.
1: Sí, bueno, no sé si vau veure que un dels...
2: Nord-americà, volíem, nord-americà.
1: Sí, doncs van criticar, perquè el Chris Martin, el líder de Coldplay, és com... la persona encarregada d'escollir els artistes i tal, I això crec que era Liam Gallagher, que ja sabeu que és molt crític amb tot, doncs sí. Va dir que no hi havia cap necessitat, que s'havia viscut el futbol fins ara sense això, sense aquesta necessitat de fer tot un show, i que no li semblava bé perquè aquestes persones clar, no eren persones exacte. De futbol, es va quedar a gust.
0: Tot és cultura.
2: I veurem un cop el següent Mundial, que de fet és el d'Espanya, Marroc o Portugal, si també es fa això, és a dir, si només és una cosa nord-americana, o és una cosa que la FIFA implementarà?
1: Jo crec que sí, perquè com veuen a nivell publicitari i tal, clar, la Super Bowl és un moment de vendre molt.
2: I l'anunci d'aquell moment, després de la mitja part de Super Bowl, és un dels més cotitzats de Nord-Amèrica.
0: Sí.
2: Com el de les campanades després de...
1: Exacte. També, és una mica exacte. Això. Sí.
0: Molt bé, què més?
1: Doncs mira, ara que deia això de Chris Martin,

0: Parlem de Coldplay perquè no és que tinguin nova música, precisament, però tenen novetats. Aquesta setmana ha sortit a subhasta uns enregistraments inèdits dels primers anys de Coldplay, que inclou doncs, això, maquetes, mescles alternatives, material que mai havíem escoltat perquè no es va arribar a publicar d'aquestes primeres sessions d'estudi, i entre les peces més destacades hi figura una maqueta acústica de Chris Martin, composta com a proposta per la pel·lícula de James Bond, The World Is Not Enough, del 1999. Jo no tenia ni idea que s'havien presentat i, bueno, òbviament no va sortir escollida aquesta cançó, però és una peça que hi ha moltes ganes de poder escoltar.
1: Clar, perquè llavors no la van publicar igualment.
0: No, es va quedar això, en un calaix.
1: Doncs m'encantaria escoltar això, eh?
0: Sí, sí, sí. I bé, doncs aquesta subhasta amb tot això romandrà oberta fins al 19 de juliol, que és el dia de la final.
2: Exacte.
0: Sí, sí, i clar, ha despertat molt d'interès entre els seguidors de la banda, sobretot amb calés, que és aquesta gent que pot comprar aquest tipus de coses, pel valor històric, podríem dir, d'aquest material.
1: Clar, clar. I per la relació amb James Bond, també.
2: I alerta fins on arriba aquesta subhasta.
1: Sí, sí, exacte, que això, evidentment, serà una recaptació de diners important,
0: segur.
1: De ben segur.
0: Segur, segur.
1: Acabem amb Karol G.
0: Doncs sí, acabem parlant d'ella perquè va ser la gran convidada sorpresa del concert de Rosalía a Los Angeles.

0: participant al ja popular confessionari que Rosalía fa abans d'interpretar la cançó La Perla. I durant aquesta conversa, la colombiana, la Karol G, va explicar una experiència personal sobre una antiga relació en què la seva parella evitava celebrar els aniversaris amb ella. Això és una cosa molt rara.
1: Molt curiós, eh?
0: Sí, i diu que el moment més dolorós, concretament, va ser quan tots dos havien de marxar de viatge pel seu aniversari, era com que havien superat aquesta prova de dir, va, vinga, aquest el celebrem junts.
2: Però entre cometes, eh?
0: Sí.
1: Sí, no hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho.
0: Clar, clar. I el més trist de tot és que la va deixar a la sala d'espera de l'aeroport.
1: De l'aeroport, és increïble. O sigui, que et fan pensar, aquest cop sí, a l'últim segon...
0: I a l'aeroport, que és com més dramàtica, saps?
1: Sí.
0: Doncs, sí. I bé, diu que va optar per baixar les maletes i posar un punt també en aquesta relació.
1: Jo crec que va ser el preludi perfecte per donar pas a la perla, de les històries més perles que crec que han pogut portar en els confessionaris de Rosalía.
0: I tant.
1: Marta Lozano, com sempre, moltíssimes gràcies. Divendres vinen més, que vagi molt bé, molt bona tarda.
0: Igualment.
1: Com m'agrada acabar la setmana amb Coldplay, tot s'ha de dir. Nosaltres ens acomiadem aquí amb tot aquest repàs cultural que hem fet aquest divendres. Hem parlat de literatura, de cinema, de música. Poden apuntar també aquestes propostes culturals que ens ha comentat la Marta de cara al cap de setmana. I tornem el dilluns vinent, com sempre, amb tota la informació. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: 2:09, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, molt bona nit, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Juan Carlos García al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria. Bye, bye.

0: 9:31 minuts, una hora magnífica, realització musical del Juan Carlos García per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa accés 8 finalista d'Espanya a la Copa del Món amb la millor versió de la Nacional a nit davant Àustria. Víctor Llucià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, sí, en el millor partit fins al moment dels de Luis de la Fuente en el torneig dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. El rival era el que era. Àustria és una selecció molt menor, és cert, però la selecció espanyola va oferir una molt bona versió, sent protagonista del partit, amb una circulació ràpida de la pilota, buscant el gol i trobant ocasions clares, exigint molt a Schlager, el porter austríac, i és que la llauna la va obrir el futbolista més en forma d'aquest equip, Mikel Oyarzabal, després d'una assistència de Marco Corella des de l'esquerra, com la Diana que va donar el triomf a l'Eurocopa ara fa 2 estius. Els austríacs no van gairebé inquietar la porteria espanyola i els de Luis de la Fuente van sentenciar el duel amb una Diana de cap de Pedro Porro i una altra del propi Mikel Oyarzabal ja al minut 89. El davanter d'Eibar s'ho pren tot amb naturalitat, però també el fet d'estar entre els màxims golejadors de la Copa del Món, com Leo Messi, com Mbappé, com Haaland o com Harry Kane.
2: Bueno, cuando la pelotita entra, pues todo es más fácil, ¿no? Al final creo que ha habido partidos y momentos en los que también lo hemos hecho bien, hemos tenido ocasiones, pero no has acertado y quizás te hace tener la sensación distinta. Pero bueno, esto se trata de un proceso largo, sabíamos que la competición no iba a regalar nada a nadie, lo hemos visto y que estando serios podemos competir ante cualquiera, así que nada, intentaremos que esto siga durante mucho tiempo y que tenga un feliz final para todos.
3: Es que no me importa, lo digo de verdad, me importa tener aquí a mi familia, mi mujer, mi hermana, mis padres, mi hijo aquí conmigo, acompañándome, con el ambiente que tenemos dentro del vestuario, que es muy bueno, que es sano, que nos ayudamos entre todos y que eso sea lo más importante para lo que queremos todos, que es el objetivo común.
1: Vam seguir veient una millora en el rendiment de Lamine Yamal, incisiu per banda dreta, els seus companys ja el buscaven contínuament. Va estar potser un pèl egoista en alguna situació concreta en què va buscar la rematada. Va realitzar fins a 6 xuts a porteria, les mateixes rematades que Mikel Oyarzabal, el de Rocafonda, a poc va agafant el to. Són declaracions a DAZN.
4: Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
1: Un altre dels satisfets, Luis de la Fuente, va introduir la variant de Pedro Porro com a lateral dret, va tornar a situar Pedri a la base amb Dani Olmo a la mitja punta i Àlex Baena tornant a estar obert a la banda esquerra. Però el seleccionador és optimista i alhora exigent, creu que el seu equip pot donar encara més.
5: Creo que hay que mejorar en todo. Hemos hecho dado una gran imagen, una gran versión, pero es que es lo que nosotros pensamos, es nuestro espíritu en seguir mejorando, y creo que hay que seguir mejorando, y sobre todo, este equipo todavía no ha tocado el techo, que tiene mucha posibilidad todavía de mejora. Este equipo es muy ambicioso, es muy insaciable deportivamente, y queremos seguir haciéndolo cada día un poquito más.
1: I ara duel ibèric als 8ens de final de la Copa del Món, Espanya-Portugal, dilluns a les 9 de la nit a Texas, igual que fa 16 anys, igual que a Sud-àfrica 2010, i tot perquè Portugal també va resoldre la seva eliminatòria amb una mica més de patiment que Espanya. De fet, va haver de remuntar la diana croata d'Ivan Perisic, perquè amb 2 gols de Cristiano Ronaldo i de Gonzalo Ramos de cap va classificar a Portugal per aquesta ronda de 8ens de final. Amb polèmica, perquè a Croàcia li van anul·lar un gol ja al temps afegit. El seleccionador portuguès, el català Roberto Martínez.
6: Claro que ahora, en un mundial, precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día para estar muy orgulloso dos nuestros jugadores, el juego fue fantástico para el adepto en general, y para los nuestros portugueses un día muy feliz y de orgullo por el significado del juego también.
1: Deia que era especial la data perquè tot just avui es compleix un any de la mort de Diogo Jota, l'exjugador del Liverpool i de la selecció portuguesa, i els seus companys li van voler rendir un homenatge. Menys història va tenir el duel al BC Place de Vancouver entre Suïssa i Algèria. Els europeus van accedir a la propera ronda derrotant els nord-africans per 2-0 i ja esperen rival el que sortirà del duel entre Colòmbia i Ghana, que es disputa a 3:45 de la matinada. Abans, a les 12 de la matinada, hora catalana, buscarà segellar l'accés als vuitens la campiona del món, l'Argentina de Leo Messi. Sempre és bona hora per veure l'astre argentí. A priori, és l'enfrontament assequible, Cap Verd, és una de les 9 africanes classificades pels setzents. És veritat que ja va oferir resistència primer a Espanya i després a l'Uruguai, però no hauria de ser un obstacle realment interessant per la selecció albiceleste. Tot i així, no se'n refia el seu seleccionador, Lionel Scaloni.
7: Es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido contra Arabia, yo creo que mereció ganar, contra España y Uruguay a lo mejor, bueno,

0: ni un buen partido en lo que va del Mundial. Y llevan cuatro, sobre todo por la sensación de que España va para arriba y Portugal llega algo tieso a los encuentros. Y luego, por llegar a un punto en el que a veces la segunda parte de Croacia ayer, que pasa por encima a Portugal, y no sé si nos queda toda la sensación de que es injusto clasificado, pero bueno, ayer el propio Matanovic reconoce que en esa última jugada toca el balón, así lo dijo en zona mixta, luego Modric se equivoca disparando esa a FIFA de que si hubiera sido al revés igual no lo pitan, y luego con el punto este de que ayer vivimos algo histórico por lo que son los dos jugadores y porque a Modric igual no le vemos más con la camiseta de Croacia. Y que tal y como dijo la hermana de Cristiano antes, pues estamos en ese punto de ver a Cristiano en las últimas también. No sé, este Mundial nos está regalando leyendas que vuelven a su mejor nivel, más los bichos que tenemos ahora. Y creo que a nivel de iconos y a nivel de los mejores jugadores del mundo están apareciendo todos. Y es un regalo para la vista. Pero bueno, a ver qué sale del lunes que viene. Un besito para todos, chao.
1: Vuit i 43, de seguida la tertúlia, abans l'Espanyol acaba vacances, dilluns tornada a la feina, José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Albert. La primera plantilla perica deixarà enrere les vacances el proper dilluns quan torni a la feina amb les habituals proves mèdiques i físiques. Per ara, només una cara nova, Àlex Calatrava, és la primera i única incorporació que ha fet al club perico des que es va obrir el mercat fa ja 3 dies. Veurem si d'aquí al dilluns es fan oficials les arribades de Hartman i Moscardo. Si no canvia res, al primer dia de feina estan cridats 28 jugadors més els del filial. La meitat d'aquests podrien deixar el club abans que es tanqui el mercat, tot depenent del que es pugui fitxar. Recordem que l'única sortida que s'ha produït fins ara és la d'Hugo Pérez cap a la segona divisió portuguesa. El proper hauria de ser Justin Smith. Tot semblava engestit per anar cap a l'Eldense, però les negociacions s'estan allargant. Jugadors com Omar Sadiq o Paul Tristan podrien rescindir els seus contractes. Bauza, Marcos Fernández, Javi Hernández i Rui Hinojo, com va succeir la passada temporada, tenen pretenents per anar cedits. El lateral esquerre segueix sent el que té més opcions de quedar-se, però, com dèiem abans, tot depèn de les possibles incorporacions que es puguin fer en les seves demarcacions. Salinas i Rubio també estan en la carpeta de sortides, tenen mercat, però són operacions encara per escalfar. Grajera i Pablo Ramón tampoc entren en la planificació de la nova temporada. El migcampista ha rebut l'interès d'algun club de segona, però la seva fitxa és, hores d'ara, un problema a negociar. L'Espanyol voldria un traspàs, però no té moltes portes obertes per a aquesta opció. El defensa segueix al punt de mira del Racing de Santander, on va jugar cedit la passada temporada. I tres canterans com Antonio Roca, Jofre i Rubén Sánchez tenen també un interrogant posat respecte a la seva continuïtat. Roca és qui més números té per sortir, ja que ell mateix jugador vol tenir més minuts que la temporada anterior i amb tot el que es vol signar aquí ho tindria molt complicat la propera. Dilluns, tornada a l'escola, molts deures encara per fer de cara a l'inici del curs 26-27.
1: El Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar-hi enviant un Bizum al codi 02076-02076 o a través del web comiteemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
5: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
6: Con Verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Gairebé la rima, 9 i 29, i comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest divendres 3 de juliol al marge del futbol, José Agustín?
2: Tot a punt perquè demà celebri la primera etapa del Tour de França 2026 pels carrers de Barcelona. Una etapa contra la rellotge per equips de 19,6 quilòmetres que finalitzarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i que, com a gran novetat, no donarà un temps únic per tot l'equip, sinó que cada corredor tindrà el seu temps individual. D'altra banda, novetats a la secció de futbol sala del Barça. El pivot brasiler Fitz deixa el club barcelonista després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte que tenia fins al 2027. I Lucas Granda renova amb el club blaugrana fins al 2029, sortint cedit per jugar la propera temporada a Indústries Santa Coloma. Per últim, la selecció espanyola de bàsquet ja es troba a Geòrgia, on jugarà diumenge contra el combinat local en partit corresponent a la classificació pel Mundial del 2027 a Qatar. Ahir, els de Chus Mateo van superar en claredat a Dinamarca, 109-81, amb 20 punts per Pierre Oriola i 11 per Joel Parra.
3: Un gran número de persones han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
4: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
5: La vida ens du per camins insospitats, ens posa davant de circumstàncies impensables. Això succeeix, pot semblar un tòpic, però és tal qual. Només així s'explica que un amant de l'alpinisme pateixi un gravíssim accident, estigui un mes en coma, hagi d'aprendre a caminar de nou i anys després faci travessies de 34 quilòmetres nedant. Aquesta història no l'explica un llibre de ciència-ficció, és una història real, la que explica La travessia infinita, editat per Ara Llibres, i aquesta nit tenim a l'estudi atapeït perquè ens visita el Jere Mateo, el protagonista de la història que avui ens ocupa. Què tal, Jere, com estàs?
6: Hola, encantat d'estar aquí.
5: I també l'Adam Martín, periodista i escriptor. Què tal, com estàs, Adam?
7: Hola, què tal? Atapeït ho dius per ell, perquè ocupa molt espai.
5: És veritat, és veritat. No, tots dos, tots dos. Perquè és un llibre escrit a quatre mans, no? Com ha estat una mica el procés?
7: Sí, bàsicament el llibre està basat en entrevistes que hem anat fent, o que vam anar fent, perquè ja fa una mica de temps que vam fer el llibre, i converses, bàsicament, i aleshores, a partir del que ell m'explicava, doncs jo afegia una mica... Era una mica complicat, perquè ell m'explicava les coses que li passaven pel cap i les coses que van passar realment, i jo a partir d'aquí havia de fer un llibre, no? I aleshores m'havia de posar una mica en el seu lloc i barrejant allò que ell m'havia explicat més el que jo pensava que podia haver pensat, sentit i tal, és com es fa el llibre, no? Però sí, és a quatre mans, total.
6: Sempre que es presenta l'Adam, diu que és escriptor i periodista, i jo afegiria i psicòleg, com a mínim des de que vam fer aquest llibre, perquè a l'inici era tot molt caòtic i ell va aconseguir posar una miqueta de coherència a tot el meu relat, sí.
7: De fet, ens vam conèixer pel llibre. O sigui, ell i jo ens coneixíem de retruc d'haver nedat al mateix mar, diguéssim, algunes travessies, però no ens coneixíem. I com que ens vam conèixer a partir del llibre, pràcticament ja la segona conversa ja va ser parlem del llibre, no?, una mica. Però converses en vam tenir, jo què sé, quants en vam tenir? 8, 9, 7?
6: Sí.
7: Al principi era, no, 45 minuts, una hora, què va? Estàvem dues hores 30, perquè les sessions de psicòleg són molt
5: llarges. Hi ha bars que continuen oberts gràcies als cafès i al que heu pres,
7: sí,
5: eh?
7: Sí, vam dinar, vam fer cafès, vam esmorzar, vam fer de tot.
5: A veure, Jere, traslladem-nos fins al 14 d'abril del 2015. Estàs escalant al Mont Blanc d'Utacul, un cim dels Alps, més de 4.000 metres, amb el Salvi, el teu amic, pateixes un accident fatal, aquest accident li provoca la mort d'en Salvi, després de patir una caiguda, no? 100-150 metres, ja et dic, en aquest mundo t'acull. Et despertes més d'un mes després a l'hospital, més d'un mes en coma.
6: Sí, quan em fan la pregunta torno allà perquè ja suposo que forma part del trauma, que encara tinc sentiments ancorats allà, i sí, jo desperto els primers dies. Sí que és cert que el llibre se'n parla una miqueta, però per posar en context, jo desperto que el meu cervell no funciona ni molt menys. De fet, la primera setmana d'espert no recordo absolutament res. M'han de repetir les coses constantment, i sí, ja quan prenc consciència del que ha passat és a partir de que pregunto i recordo que havia anat amb el Salvi i em diuen que havia mort a la caiguda.
5: Què t'expliquen o què tu recordes d'aquells dies?
6: Sí, ja sóc un caos després de l'accident, imagina't just després. Pensa que jo no retenia la informació, o sigui, jo podia preguntar una cosa, em responien i acte seguit tornava. El meu cervell anava al 10% del que va ara, llavors era el record que tinc, sobretot és de l'amor i de por. Amor perquè en aquell moment era molt primari, i l'amor de la meva família al meu costat, i por de la incertesa, no saber que, ni què havia passat, perquè no ho recordava, ni què estava per venir.
5: Les seqüeles segurament no són superevidents a vista des de fora, és cert que has de caminar amb un bastó, però a què et condiciona, o quines són les seqüeles 10 anys després de l'accident, què és el que condiciona la teva vida quotidiana?
6: Físicament visc amb dolor crònic, sobretot especialment de cintura cap avall per totes les fractures que vaig tenir. Això en certs moments, com ara quan ve canvi de temps, doncs la deambulació em costa bastant, i a nivell cerebral no es nota molt, però control de la impulsivitat, control de les emocions, memòria, el meu cervell no funciona ni molt menys com funcionava abans.
5: En el llibre ho deixeu, és evident, perquè tu hi ha un moment que esteu asseguts en un bar i li preguntes ara mateix quin és de l'1 al 10 el teu nivell de dolor, no? I et diu, no sé si 7, per exemple, i és un moment on esteu els dos relaxats i prenent alguna cosa.
7: Sí, estàvem
5: tan tranquil·lament. No som coincents, no? Segurament.
7: No, però és que el més fort no és el dolor que sent el Jere quan està assegut ara mateix, no? El més fort és el dolor que sent quan està nedant. Uh-huh. Escolta, jo també faig aigües obertes i jo no faig aquestes megadistàncies. Allò a la que sento una mica de dolor ja em començo a preocupar, ja començo a pensar que alguna cosa no funciona, dius ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ell, el seu punt de dolor basal ja és molt més elevat que el meu després de 10 quilòmetres nedant. O sigui que el seu punt de partida és aquest. Per tant, això diu encara més de la resiliència que té i la capacitat per suportar el dolor que té nedant 34 quilòmetres, no?
5: A veure, en quin moment descobreixes la natació? Crec que és el Goodman amb la Maria, que és la teva entrenadora, i al principi no pots fer ni una piscina. O sigui, no et veus capaç. Sí que ho podies fer, però no t'hi veus capaç.
6: No, és una de les coses a les que ens hem d'enfrontar la gent que adquirim discapacitat és el fet de tenir molts prejudicis i sempre creus que no podràs fer moltes coses, i la Maria és fonamental a la meva vida perquè m'ensenya que hi ha límits però que els hem de trobar, que no podem renunciar abans d'intentar-ho, i això és el que em connecta un altre cop amb l'esport, amb posar-me reptes bèsties, en aquest cas amb la natació, perquè els altres esports no em donaven aquestes emocions, i el que m'ha portat fins aquí, sí, sí.
5: És traslladable l'amor per la natura, per l'alpinisme, per la muntanya, amb l'amor per l'aigua? És a dir, són dos medis que són molt diferents en el sentit més físic de la paraula, però després els sentiments que tens...
6: Jo, les emocions que tinc quan haig de fer una travessa de llarga distància com la que faig ara actualment, és exactament el mateix. Canvia l'entorn, el medi, però tot, la preparació, el repte amb tu mateix, el contacte amb la natura és la que mana, no manes tu, tot exactament igual que la muntanya.
7: De meduses.
6: Sí, molt grans.
5: I balenes en algun moment? O...
6: Sí, taurons, aquest estiu vinent ens trobarem segurament taurons. Sí, sí.
5: Ara aprofundirem en aquest repte, però també crec una cosa, després de llegir el llibre, planteja més dubtes, et fa més preguntes, perquè el Jere se les fa, de les respostes que dona, segurament, no? O sigui, no és un llibre, em refereixo per donar una lliçó.
7: No, és que jo vaig fer un esforç.
5: No intenta, és una mica aquest objectiu, llavors.
7: Jo vaig fer un esforç molt gran perquè no fos un llibre ni moralitzant, ni alliçonador, ni que fos exemple de res, però això va ser cosa meva, però vam coincidir amb això, sense parlar-ho, realment. perquè és una cosa que crec que vaig captar, sense que ell m'ho digués, després sí que n'hem parlat i tal, però sense que ell m'ho digués vaig veure, aquest tio no vol ser model de res, aquest tio no vol dir, jo sóc capaç, per tant tu també. Cada persona és una illa, cada persona és una vida, cada persona és un món, i cada persona fa el que pot, i el que vol, i el que és capaç de fer. I la lliçó que sí que crec que es pot aprendre de tot plegat és, i potser tots plegats podem fer una miqueta més, però dins de les nostres possibilitats, no? I a la vida més, no hi ha respostes pràcticament enlloc. Tu veus una sèrie, veus una pel·lícula, tot queda tancat, el dolent acaba a la presó, la trama secundària s'ha resolt, tot plegat, però a la vida això no passa, no? I aquest és un llibre sobre la vida i no podia ser tot perfecte i quedar tot tancat.
6: És molt frustrant qua tu estàs o sigui, qüestiona't si algú et diu el que has de fer com un dogma, perquè a Goodman és molt frustrant quan estàs al principi de la rehabilitació, en què tots són dubtes, que vingui algú i et digui has de fer això perquè et funcionarà, perquè com deia ell, cadascú és una persona, i jo ara, com a mi em frustrava molt, intento no fer això, perquè el que a mi m'ha funcionat, me'n recordo una vegada a una xerrada a un institut, que em va venir un noi i em va dir, però què faig jo si no sé nadar? Troba el teu camí, que el trobaràs, no de ser nedant.
5: Un dels meus capítols preferits, segurament també, perquè és molt breu, però és superintens, el de l'habitació fosca, no?
7: Sí.
5: Jo crec que t'obres allà, el concepte és que és una habitació on no deixem entrar ningú, tots tenim una mena de pantalla al davant, aprofundeix sobre l'habitació fosca.
6: Sí, li vam posar el nom a la vegada que parlàvem amb el... i ell ho va entendre també, perquè al final ell també n'és d'aigües obertes, quan tu portes el teu cos al límit, el cervell és qui intenta prendre el control, el cervell, entenent-ho com una cosa externa, diferent a nosaltres mateixos, que et diu fora d'aquí, i quan sobrepasses això, entres a un espai on estan tots els teus dimonis, les teves pors, li vam posar l'habitació fosca perquè l'espai de la merda quedava molt lleig com a títol.
5: I ha jugat un millor ganxo, segurament, però...
6: Segurament. Allà és on està tot pendent per arreglar, i és cert que cada cop que faig una travessa, quan més dura és, més merda trobo a dins, però surto molt més reforçat quan acabo la travessa, i per això és tan important per mi la natació i aquests reptes.
5: Necessites, no sé si sentir dolor, però al final és la teva benzina, la teva gasolina per...
6: Sí, això és una cosa que va trobar l'Adam, perquè jo li anava fotent el rotllo, i al final, quan ho vaig veure escrit, vaig dir...
5: Hòstia, és tal qual el que sento, no?
6: Era això el que volia dir. Però sí, al final, portar el meu cos al límit em connecta amb el Jere dels primers dies a l'hospital, em fa recordar què va passar i em fa recordar per què faig tot això des d'un punt de vista emocional, em connecta amb tot allò. Llavors, connectar em dona energia per continuar. Sí,
7: sí, això és la cosa, jo crec que la cosa més maca del llibre, segurament, no? I la cosa més difícil d'entendre, potser, que és que, i que pot ser una cosa i la contrària alhora. O sigui,
6: així sóc jo, sí.
7: Clar, l'accident és una cosa desastrosa, és la tragèdia més gran que li pot passar a una persona, no? Que es mori el teu amic, però també és la gasolina que fa que tiri endavant. Ell no està fugint de l'accident, sinó que està anant cap a l'accident cada vegada, perquè allà hi ha coses que li serveixen, d'alguna manera per honorar la memòria del Salvi, segurament, però després també per seguir, per tirar endavant, no? Si et quedes al sofà i només estàs pensant que ets un desgraciat i que t'hauries d'haver mort tu, que això també ho pensa, però,
5: sí, està
7: però no només pensa això, pensa moltes altres coses, perquè les persones són complexes, no? Però si s'hagués quedat al sofà seria una piltrafa humana el Jere, segurament. Sí. Però la cosa és aixecar-se i fer qualsevol cosa. Ja no cal que sigui nadar, és igual, macramé, però...
5: Sí, sí, no has de nadar 40 quilòmetres
6: al mar. No, sisplau, que cadascú faci
5: No és recomanable, tampoc.
7: Sisplau, nens i nenes, no ho proveu a casa. Sobretot perquè no teniu 40 quilòmetres de mar, però...
6: Correcte.
5: Què és el Seven Oceans? A veure, és una bogeria que han fet molt poques persones a...
6: Sí, 35 crec que...

0: 35 persones a la història de la humanitat, imagina't. Sí. En què consisteix?
1: Això són 7 estrets que l'Organització Mundial d'Aigües Obertes va establir que eren els 7 estrets més icònics del món i que qui els fes seria un gran nedador d'ultradistàncies. I jo, quan vaig començar a nedar en Aigües Obertes, que això a l'Ocean 7 era... Ni ho tenia clar, veia que la gent quan em veia només veia el meu accident i la meva discapacitat i era una cosa molt frustrant i com sempre a la vida, sóc un flipat, sempre ho dic, vaig trobar aquest repte i vaig entendre que si feia aquest repte podia demostrar a la gent que la meva discapacitat no deixa de ser una característica més de la meva vida, que hi ha coses de la meva discapacitat que em fan més capaç de fer l'Ocean 7 i que quan ho acabés podria tenir certa autoritat com per dir als altres que deixessin de mirar el que no puc fer i veiessin tot el que puc fer.
0: I hi ha un punt d'ego també, és a dir, de satisfacció personal.
1: Sí, però no és el que més em motiva. Hi ha el repte d'aquest estiu al Canal del Nord, on les aigües, el moment més calent van ser 15 graus.
0: Claro.
1: I amb meduses gegants i bueno, va ser tot molt divertit. Quan estàs nedant allà el teu ego no és el que t'empeny perquè hi havia altres nedadors que els va portar l'ego i els van acabar sortint per hipotèrmia. Has de tenir un perquè i el meu perquè, com deia abans l'Adam, que no s'oblida mai dels detalls importants, jo nedo per canviar una miqueta la percepció de la gent i també com un record i és el moment en què sento més a prop el Salvi. Llavors allà l'ego se'n va a la merda parlant en plata, però hi ha un punt d'ego també, si no ho podria fer.
0: Ja has completat els 3 europeus, el de Gibraltar, fàcil, no? 14 quilòmetres, podríem dir, a l'abast de qualsevol persona, més o menys.
2: Molta gràcia, molta gràcia.
3: Sí, m'han convidat igual al torno a fer,
0: 14 quilòmetres, el Canal de la Mànega, que ja s'amplia a 34, i el Canal del Nord, el que et referies, entre Irlanda i Escòcia, de 34 també, gairebé. Ets el primer català a completar-ho, per cert. Per la resta, Adam, tu el veus capaç de completar els 4 que queden? Nova Zelanda, Gibraltar, el Hawaii. Japó i el Hawaii.
2: Clar que el veig capaç, sí, perquè... Aquí és important, la distància és, clar, és un element significatiu, però sobretot són les condicions en les que nedes el que marca el repte, no? Perquè també estàvem d'alguna forma dient, Gibraltar, va, bueno, sí, són només, entre cometes, 14. Sí. Vull dir, que jo podria nedar això, no? 14, no, si fos només 14 quilòmetres ho podria nedar, però no és només això, són els corrents, és la temperatura, és les condicions del mar, són moltes coses, no? Però jo veig molt, molt capacitat perquè és el que l'empeny i perquè si algú té cap per això, és ell. I després perquè, és una cosa que ell l'acaba de comentar, no? La seva discapacitat és un avantatge, que això a la gent li costa ni que entendre, en alguns aspectes, no? Per exemple, suportar el dolor, no? Si tu no mai has de suportar el dolor, a la que tens un dolor de 4, dius, ai, ai, ai. Clar, ell està acostumat al dolor. I en aquest sentit, és un avantatge dins de l'aigua, no?
0: Sí.
2: Vull dir que va dopat. Va dopat.
1: No m'ho acceptaran.
0: Clar, no, te'l donaran per invàlid. Sí.
2: No, però val la pena redefinir el concepte de discapacitat, no?
0: Sí.
2: Per què? En quin context? Fent què, no?
0: Abans d'acabar, i si em permet l'Adam de fer un petit spoiler del llibre, ara que ja va bastant bé després d'un any i mig de la publicació, i és resoldre qui són l'Eric i el Pol. Apareixen a la part final del llibre, però realment han estat presents des del principi, el que passa que, gràcies, no sé si també a la teva tasca com a periodista, de recerca, de posar context al llibre, doncs descobreixes qui són dues persones tan i tan importants com l'Eric i el Pol.
2: Clar, aquí hi ha el de sempre, no? El Jerem explica coses i jo les haig de contrastar perquè pot ser un senyor que s'ha inventat tota la seva vida, no? Com ha passat algunes vegades amb gent que ha estat en camps de concentració, per exemple, no?
0: Llavors
2: jo anava més o menys contestant el que m'explicava, amb la mesura del possible. També vaig trucar a França, a la policia, on vaig mirar correus, perquè sí, això va passar. Val, d'acord, això va passar. Llavors em diu, a mi em van salvar la vida els gendarmes, no? Uns gendarmes que estaven per allà escalant i tot plegat, i dic, ah, perfecte. I clar, després vaig començar a buscar, perquè és el que hem de fer, que ens oblidem que els periodistes hem de fer això, i un dia, no sé per què, segurament per sort, vaig ensopegar un blog d'un noi, que era l'Eric, no? Que deia que havia vist un accident i que havia assistit a un accident als Alps a la mateixa època, al mateix dia, més o menys a la mateixa hora. Dic, home, és que no pot... O sigui, ha de ser
0: massa casualitat.
2: Jo us vaig escriure a aquest noi i li vaig dir, escolta, pot ser això, tal, tal, tal... I aleshores, el Jere, quan jo... Eren les 10 de la nit.
0: Sí, ho descriu també al llibre, sí.
2: Jere,